0: i Palafolls.
1: 24 hores de bona música.

70s. 70s.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.

0: l'esquemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia. Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. El Club Patí Palafolls duplica els cartrons per la segona edició del bingo musical de Festa Major. Després de l'èxit que va tenir la seva estrena l'any passat, el Club Patí Palafolls ho té tot a punt per celebrar la segona edició del seu original bingo musical. Aquesta activitat, emmarcada dins del programa de Festa Major, es presenta enguany amb grans millores organitzatives per fer el joc molt més fluid i assegurar que ningú es quedi sense jugar. L'entitat ha decidit fer un pas endavant i augmentar de manera significativa la capacitat de l'esdeveniment, davant la gran expectació generada. L'entrenadora del club i organitzadora de l'activitat, Paula Esquines, destaca la gran acollida de la primera edició i el motiu pel qual han decidit ampliar l'aforament.
1: La veritat és que en tenim moltíssimes ganes, ja que l'any passat va ser un èxit, tot i que no ens ho esperàvem. I bueno, l'any passat vam fer 300 cartrons i ens vam quedar curts perquè va haver-hi moltíssima participació i molta gent que s'ho va passar superbé. Us animem a venir aquest any si l'any passat no vau venir. I degut a això, doncs, hem pensat que aquest any duplicarem els cartrons, ja els hem duplicat, hem fet 600 cartrons i així esperem que ningú es quedi amb les ganes de jugar.
0: Un dels objectius de l'organització per a aquesta edició és aconseguir un ritme de joc molt més àgil. A l'edició anterior, la llista de reproducció va ser massa llarga, fet que va fer que l'activitat s'allargués en excés. Per evitar-ho, enguany s'ha reduït el repertori de temes musicals per fer la tarda molt més dinàmica i s'ha prioritzat la comoditat dels assistents.
1: Després de l'experiència de l'any passat, hem intentat millorar alguns aspectes. L'any passat va ser la novetada, vam fer moltíssimes cançons a la llista i se'ns va fer molt llarg. Llavors, aquest any hem fet menys cançons. Llavors, us animem a venir perquè farem menys cançons, però més cartrons. Llavors, hi ha més probabilitat d'aconseguir premi. Aquest any volem que sigui més àgil, més dinàmic i, per tant, que no s'allargui. S'allargui tant perquè després hi ha els sopars a la fresca i no volem que ningú vagi amb pressa.
0: La iniciativa ha rebut un fort suport per part del teixit comercial del territori. Nombroses botigues i negocis del municipi, així com també municipis veïns com Blanes o Malgrat, han col·laborat aportant obsequis. Gràcies a aquestes aportacions, ha dit Pablo Esquina, el club ha pogut crear un llistat de regals valorat en un total de 400 euros que repartiran entre els guanyadors de la primera línia, la segona, la tercera i el bingo complet. Finalment, el club ha llançat una crida a tots els participants perquè assisteixin a la cita amb algun detall de color groc a la seva vestimenta. Tots els que vinguin amb aquest toc de color podran optar una sorpresa especial que el Club Patí ha preparat durant la jornada. Teniu aquesta notícia i moltes més a la nostra pàgina web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Les 10 i 4 minuts. Jo sóc en Jordi Pratsavalls i, efectivament, obrim un nou capítol del De Gorra a Ràdio Palafolls. Un d'aquells capítols especials, sens dubte, perquè avui, en aquest programa, pot passar de tot. No només tenim un premi, no en posarem dos, sinó que també en posarem tres premis en un. T'explico. Avui jugarem el De Gorra habitual, Tindrem el premi, la pregunta, la contrasenya i la trucada en directe al final del programa. Però és que també ha arribat el dia assenyalat. Avui sabrem qui s'emporta aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Rici Tours Viatges, entre tots els que heu participat aquesta temporada del De Gorra. I a més, ens quedarà saber també qui s'emporta el premi d'ahir a la tarda del De Gorra Express, perquè tot just aquesta tarda, a partir de les 6, començarem els programes especials de Festa Major. Ja t'ho vaig explicant mica en mica, perquè a part també, òbviament, hem de repassar agenda cultural, avui que comencen els actes centrals de la Festa Major de Palafolls, de Ràdio Palafolls, òbviament, però de Palafolls, i també mirarem el cel i consultarem quina és la previsió meteorològica. Tot això, com sempre, acompanyats de bona música, repassant amb tu els èxits dels 70 fins l'actualitat en aquestes 3 hores que passarem plegats en aquest De Gorra tan especial. Les 10 i 5 minuts. Benvinguts, benvingudes, no perdis res del que direm avui perquè comença aquest especial De Gorra a Ràdio Palafolls.
1: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.

Aquí tens aquest I Just Might. És un dels temes que en aquest estiu 2026 ens ha proporcionat Bruno Mars i que la veritat és que ens ha fet ballar a tots els components del De Gorra aquí a Ràdio Palafolls. A punt per començar els actes centrals de Festa Major, nosaltres posarem el ritme també aquest matí de dijous, ja 3 de setembre. I amb èxits tan reconeguts com aquest, tot i que haguem de mirar enrere i rebobinar, són les All Saints...

0: L'inici, eh? De moment deixa'm dir-te que avui, òbviament, jugarem amb el de gorra tradicional, eh? És a dir, tenim un premi, tenim una pregunta, tenim la contrasenya i la trucada al final del programa. Per tant, en primer lloc, t'explico això, perquè avui pots guanyar dues entrades per anar al cinema. En aquest cas, Ocine Blanes segueix col·laborant amb nosaltres i t'ofereix aquest matí del 3 de setembre, dia important de festa major, on es fa el pregó. Doncs aquestes dues entrades al cinema si jugues amb nosaltres per veure qualsevol de les pel·lícules que aquest mes de setembre tenen en cartellera o tindran en cartellera. Què has de fer per guanyar aquestes dues entrades al cinema? Doncs atenció, eh? Ja t'ho avançava. Avui és nit de pregó. Al punt de 9:45 del vespre, al Palauet, es farà el pregó de Festa Major 2026, amb moltes sorpreses. Això sí, i atenció que aquí ve la pregunta. Què passarà després del pregó de Festa Major? T'explico. El pregó es fa al Palauet, com dèiem. Un cop acabi aquest pregó, es sortirà en cercavila. I què passarà després? Doncs és el que volem que ens digueu. I és que ho tens tan clar i ho tens tan senzill com donar una ullada al programa de Festa Major, perquè aquí s'explica tot, eh? És a dir, el pregó de Festa Major es fa aquesta nit al Palauet. Un cop acabi el pregó de Festa Major, què passarà? Doncs això és el que volem que ens expliquis per aconseguir aquestes dues entrades al cinema. Les teves respostes ja les esperem per correu electrònic, per exemple, estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, ja el coneixes, que és el 607-64-65-66. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I també pots participar trucant-nos directament a la ràdio, al 93-761-4701. D'aquesta manera, avui pots guanyar dues entrades al cinema. Digue'ns el que passarà un cop acabi el pregó de Festa Major. Tens tota la informació detallada? No puc ser més directe. Tens tota la informació detallada? El programa d'activitats que pots consultar, per exemple, a través del web de l'Ajuntament. I t'explico, perquè avui el que farem és trucar a la persona guanyadora una miqueta abans del que és previst. I diràs, per què, Jordi? Doncs perquè aquesta persona serà l'encarregada també de dir-nos un número màgic. El número tindrà un nom darrere. I aquesta persona també intentarem trucar-la en directe, tot i que no fa falta que ens agafi el telèfon, no ho posarem tan complicat, però aquesta persona directament s'emportarà l'escapada per dues persones a una casa rural que ens cedeix Rici Tours Viatges. Ja ho saps, eh? L'agència de viatges de Malgrat de Mar, en aquella que has de confiar 100% per organitzar les teves vacances, la teva escapada de cap de setmana o fins i tot una sortida d'un dia. La Neus i la Susana t'informaran d'allò més bé. Això serà la part final del programa. De moment avui aquestes dues entrades al cinema que poden ser teves si ens dius què passarà aquesta mateixa nit després del pregó de Festa Major. Vinga, va, anima't, participa, ja tens tota la informació per poder endur-te aquestes dues entrades al cinema mentre nosaltres seguim amb més èxits i amb l'ajuda de Taylor Swift.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607 64 65 66. El premi d'avui pot ser per a tu. A què esperes?

0: Coneixes la nova bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

És un d'aquells temes que a mi em recorda molt la meva infantesa. Formava part d'una coneguda sèrie de televisió. Ells són Teo i Maria Monsonís. Són, doncs, còmplices, nades para siempre. I encara molt més enrere, fent un bon remember, celebrant que ja comença la festa major avui amb el pregó i totes les activitats aquest cap de setmana. Vinus, Bananarama. Bananarama.

0: Doncs aquesta és la sintonia que ens indica cada matí, o vaja, cada cop que volem mirar cap al cel, que és el moment de contactar amb el nostre company Quim Serra, des del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Un cap de setmana interessant per Palafolls, on hi ha el gran gruix d'activitats al nostre municipi per Festa Major. Què passarà? Plourà? No plourà? Ho consultem amb en Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Situació meteorològica que ve marcada novament avui per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A les portes gairebé ja d'un cap de setmana, del primer cap de setmana del mes de setembre, que vindrà dominat sobretot per les altes temperatures. Una enèsima glopada d'aire càlid farà que tinguem màximes que demà ja fregarien els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i que de cara a dissabte fins i tot es podrien sobrepassar aquests 35 graus. Fins i tot a prop de la costa tindríem valors de 33-34 graus. Per tant, altre cop, esperem unes temperatures molt per sobre del que tocaria, temperatures més pròpies del juliol o principis d'agost que no pas dels primers dies de setembre. Però bé, sembla que aquesta situació podria tenir les hores comptades, o si més no, els dies comptats, ja que de cara a mitjans de la setmana vinent, de cara a dimecres, esperem un canvi de temps que ens portarà vent del nord, baixada de temperatures i de retruc també la possibilitat d'algunes precipitacions que també seran molt benvingudes perquè convé molt que plogui aquí al Maresme i en el conjunt del país. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, tocarà passar calor. Avui amb temperatures màximes que, com les d'ahir, s'enfilaran fins als 32-33 graus on més pujaran, amb vents que ho faran fluixos, com a molt lleugerament moderat el vent de Garbí aquesta tarda, entre el migdia i la tarda, i la situació marítima dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà, nova jornada, idèntica a la d'avui, amb domini del sol, algun núvol prim pot aparèixer, però en general l'ambient serà assolellat, i tot això amb unes temperatures que demà pugen una miqueta més i que, com ja hem dit, puntualment a l'interior de la comarca podien arribar cap als 34 o 35 graus. Però la cosa no acaba aquí. Dissabte la temperatura puja més a tot el Maresme i esperem aquests valors que puntualment arribarien als 36 graus a l'interior de la comarca i als 33 o 34 a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat, però sembla que es podrien activar algunes alertes per calor aquest cap de setmana. Diumenge la temperatura no pujaria més, fins i tot podria recular una mica, però en qualsevol cas continuem amb un ambient molt calorós, amb temperatures molt per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any.
0: Doncs veurem què pot passar amb aquestes pluges ja a partir de la setmana que ve, mitjans de la setmana que ve. Per tant, estarem ben atents. Gràcies, Quim, per tota aquesta explicació. Actualitzarem l'informació dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Nosaltres ara el que farem és seguir compartint èxits al vostre costat. Ho farem, per exemple, amb l'ajuda de Lady Gaga, que arriba tot seguit quan acabi aquesta sintonia. Som-hi!

Doncs encara no, eh? Avui som dijous, però sí, demà serà divendres i tens aquest clàssic de The Cure, Friday, I'm in Love. Serà per això de que arriba aquest cap de setmana i a Palafolls no ens podem queixar perquè hi haurà un munt d'activitats tant dissabte com diumenge en motiu de festa major. Amb la bona música de The Cure arribem a 3:15 del matí, moment de repassar el de gorra d'avui. Ai, que trobarem a faltar aquesta sintonia, eh? Estem rotllo nostàlgics avui, ja us ho dic. Tanquem una etapa, però atenció, ja us puc avançar que demà al matí hi haurà alguna coseta, alguna sorpresa. Tornarem a escoltar aquesta secció i aquesta sintonia? Doncs per tancar paradeta, per tancar setmana. Diguem que hi haurà un de gorra bonus track. Sí? Ja us explicaré, ja us donaré més detalls. De moment fem cas al que pot passar en una jornada com la d'avui, en aquest dijous dia 3 de setembre, on pots guanyar dues entrades per al cinema. En concret per al zoo Cine Blanes, per veure qualsevol de les pel·lícules que tenen en cartellera o que tindran en cartellera aquest mes de setembre. Et recordo que pots donar una ullada a tota la seva oferta o fins i tot comprar els tiquets a través de www.ocineblanes.es. I amb tot això, per què t'explico doncs aquestes entrades al cinema? Perquè si avui vols guanyar aquestes dues entrades als Os Cine Blanes, ens hauràs de dir què passarà aquest mateix vespre després del pregó de Festa Major. I és que avui, a partir de 9:15, no em cansaré de repetir-t'ho, eh? És que hi ha unes ganes? Avui, a partir de 9:15, hi ha el pregó de Festa Major. Serà el Palauet, amb entrada lliure fins a complir aforament. Però què passarà després del pregó de Festa Major? Perquè una cosa portarà l'altra, eh? Què passarà després del pregó de Festa Major aquesta nit? Doncs és el que volem que ens diguis. Esperem la teva resposta utilitzant el correu electrònic, ja el coneixes, estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar doncs, amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. I també pots participar trucant-nos directament al telèfon de la ràdio, el 93-761-4701. La metodologia és la mateixa, eh? Com sempre, contrasenya i trucada al final del programa si vols guanyar aquestes dues entrades al cinema. Avui una miqueta més aviat, perquè tocarà també sortejar el Premi Gran de Temporada. Per tant, diferents premis avui que anirem sortejant, també el d'ahir a la tarda, el de Gorra Express, per tant, anirem fent mica en mica. De moment ja tens tota la informació per jugar al de gorra tradicional d'aquest matí. Som-hi, anima't i participa, que encara tens temps.

0: veure'ls clar, tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Ax. Òptica Palafolls et desitja que gaudeixis al màxim d'aquesta festa major envoltat de
1: bars,
0: familiars,
1: ferreteries, lampisteries,
2: a Palafolls
1: roba,
2: hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima.
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa.
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants.
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls,
1: fusteries
2: i de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies.
0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salí Cru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling, a partir de les 7 de la tarda, a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major, a partir de 2:15 del vespre, al Palauet, amb entrada lliure, fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 2:15 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
3: Sempre la millor música. 24 hores.

ja veus que són inconfusibles i que surten totalment reconeixibles. Poder el cas és el de Dani Fernández. Amb la seva veu així una miqueta rasgada, aquest Todo Cambia, un èxit del passat 2024, 5 minuts per arribar al punt horari de les 11. I arribarem amb bona música, ja ho sabeu, com sempre, com passa a totes hores a Ràdio Palafolls. A punt per començar també els programes especials de Festa Major, et recordo, avui el primer, a partir de les 6 de la tarda, seguint tot el que passa al nostre voltant, la preparació del pregó i tot el que vindrà després. Ara, un altre clàssic, Every Breath You Take, The Police.

0: Bon dia, són les 11. Som-hi, neix com a nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents de Malgrat de Mar. El projecte polític conjunt d'Esquerra Republicana i la CUP de Malgrat van anunciar fa uns mesos de cara a les eleccions municipals de 2027 ja té nom. Sota la marca Som-hi, les dues formacions d'Esquerra s'han aliat amb un grup de persones independents per formalitzar un nou espai municipalista, que es presenta com una alternativa real de govern pel municipi veí. Aquest anunci és el pas decisiu d'un camí que va començar el passat mes de març. En aquell moment, les dues forces representades per Joaquim Albert, d'Esquerra, i Enric Zaldó, de la CUP, van fer publicar la seva voluntat de concórrer plegades després de constatar la bona sintonia i el treball conjunt que havien mantingut des de l'oposició durant l'actual mandat. La candidatura s'ha presentat públicament acompanyada del manifest titulat Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat. Els impulsors del projecte insisteixen que la plataforma no neix amb la intenció de sumar cicles, sinó amb l'objectiu clar de sumar persones i plantejar una manera diferent de governar, basada en la transparència, la col·laboració i la participació directa dels veïns. En aquest sentit, defensen que el futur de Malgrat s'ha de decidir escoltant, debatent i escrivint el projecte carrer a carrer. La plataforma ja ha definit quines seran les seves principals prioritats pel poble, posant el focus en necessitats de caràcter social i econòmic. Entre altres, hi ha l'habitatge digne, els serveis públics, el comerç local, la transició ecològica i sostenibilitat i la cohesió social i joventut. Segons han anunciat des del mateix partit, en els pròxims dies es donarà a conèixer les primeres accions públiques i trobades sectorials per començar a obrir i compartir el projecte amb tot Malgrat de Mar. Aquesta notícia la teniu disponible ja, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Nacional.
1: Doncs sobre les presentacions, després del butlletí, hem obert segona hora d'aquest de gorra especial amb Rosalía, la nostra artista més internacional, sens dubte. La Perla, les 11 i 6 minuts. Benvinguts si t'acabes d'incorporar en aquest últim de gorra de la temporada. Bé, de fet, últim, no? Que demà tenim sorpreses, eh? Ara, però, seguim amb més música de Cardigans.

Doncs mica en mica anem fent, eh? Saps que avui, si escoltes Ràdio Palafolls i si jugues en concret amb aquest de gorra, et pots endur dues entrades per anar al cinema? Sí, així, tal qual. Els dos Cine Blanes, per poder veure qualsevol de les pel·lícules que es projectin aquests dies del mes de setembre i que tu triïs. De fet, pots anar a veure dues pel·lícules, tu sol, això sí, o pots utilitzar les dues entrades a la vegada i acompanyar-te de qui tu vulguis al cinema, que sempre quedes la mar de bé. Què has de fer avui per aconseguir dues entrades per anar al cinema? Doncs t'explico. Per si no ho sabies, avui comencen els actes centrals de Festa Major. Aquest vespre, per exemple, tenim el pregó de Festa Major. Serà a partir de 9:45 del vespre al Palauet. Però, i aquí ve la pregunta, què passarà després del pregó de Festa Major? I et pregunto què passarà, no qui són els protagonistes. Perquè ja t'aviso que hi ha gent que ens diu la colla gegantera i els diables. Sí, de fet tenen molt a veure aquestes dues entitats Palafolls de Palafolls amb el que passarà després. Però què és el que faran? Què passarà aquesta nit després del pregó de Festa Major que celebra el Palauet? Immediatament canviarem de lloc, anirem cap a un altre lloc i llavors hi haurà una activitat, una proposta. No sé si em vaig explicant o encara us lio més, però ho teniu molt fàcil. Agafeu el programa de Festa Major i em dieu què passa després del pregó també aquesta nit. Ja està. I així entrareu dins el sorteig d'aquestes dues entrades als O Cine Blanes. Si ens vols donar la resposta, doncs encara hi ets a temps, òbviament. Ens pots enviar un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. També la mateixa informació ens la pots fer saber amb el telèfon fixe de Ràdio Palafolls, que és el 93 761 4701. I encara tens una altra opció, que és utilitzar el web, Navadino, el correu electrònic de l'estiu a Ràdio Palafolls. estiu@radiopalafolls.cat. Tot arriba allà mateix. Si la resposta és correcta, nosaltres t'afegim a la base de dades i directament després hauràs d'estar atent, atenta a la contrasenya i a la trucada en directe al final del programa. Et recordo, avui una miqueta més aviat del que és habitual, perquè hem de sortejar el gran premi, aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Rici Tours Viatges, entre tots els que heu participat aquesta temporada al de gorra. Per tant, avui premis a Dojo. I atenció també si vas participar ahir a la tarda, perquè també direm qui va guanyar ahir a la tarda. Per tant, tres premis en un, avui a Ràdio Palafolls. Mica en mica anirem fent. De moment tu aprofita i digue'ns què passarà després del pregó de Festa Major aquesta nit. Si saps la resposta, envia'ns-la. I no desconnectis de Ràdio Palafolls, perquè et faltarà saber la contrasenya. I està atent, atenta a la trucada en directe al final del programa.

0: iPhone.
1: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
4: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
1: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

lo más lejos, a tu lado. Això és el que volem estar nosaltres, el més lluny directament de vosaltres a través de Ràdio Palafolls. Fito i los Fitipaldis, un dels seus grans clàssics del 2005. Anem avançant fins a dos quarts, on repassarem totes aquelles activitats culturals de Palafolls i Rodalies. Serà un no res, eh? Allà també trobaràs la resposta al de gorra d'avui, per tant, ben atenta, si encara tens dubtes. Ara, Robin Gibb.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous, 3 de setembre, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant que avui comencen els actes centrals de la nostra Festa Major. Serà a partir de 9:45 del vespre amb el pregó de Festa Major dins el Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit hi haurà cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi amb la colla gegantera i també els Diables Folls. Per acabar a la plaça de Popi, com dèiem, amb un castell de focs de Festa Major. Serà aproximadament cap a 11:45 del matí. I després, els concerts de l'Altarfesta, amb la seva primera nit a la plaça de Popi amb la reina del pop, Naïm SK i Brou.
0: No t'ho perdis.
1: Les propostes continuen divendres demà amb la primera nit dels sopars a la fresca. Serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs. A les 7 també començaran dues activitats més. El bingo musical a la plaça del Fòrum Palatioló a càrrec del Club Patí Palafolls o el Correbars que organitzen els Diables amb sortida per tots aquells inscrits des de la plaça de les Valls d'Acs. A les 11 hi haurà la segona nit de l'Altarfesta a la plaça de Popi amb Indubio Auxili i DJ Aleix Pacheco. Les activitats continuen dissabte al matí amb el Correjocs, que començarà a les 11 del matí amb sortida des del Fòrum Palatiolo. A les 3 de la tarda hi haurà la tercera edició del Campionat de Botifarra al Casal d'Avis, organitzada per la Penya Barcelonista. I a la tarda, Diada Castellera a la plaça Major, a partir de les 6 de la tarda, amb els castellers de l'Almaresma i la Selva Marítima, els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. Hi haurà una nova nit de sopars a la fresca, això serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Acs, i a la nit, correfoc. Des de les 9, tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a arribar a la plaça Major, i mitja hora més tard, l'inici del correfoc, que finalitzarà a la plaça del Fòrum Palatiolo. A la nit, nova sessió dels concerts de l'Altarfesta a partir de les 11 a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rulé.
0: No t'ho perdis.
1: Pel que fa a les propostes de Festa Major de diumenge, destacarem durant tot el dia jornada de donació de sang, serà l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, o també la trobada de puntaires al Parc Joaquim Ruïra des de les 10 del matí. Després hi haurà plantada de gegants, serà a partir de les 10 del matí al Fòrum Palatiolo amb la colla gegantera de Palafolls per seguir amb la cercavila gegantera. Això serà a partir de les 11 amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. A les 7 de la tarda, la Festa de l'Esport, això serà dins el Palauet, i una nova nit de sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Acs, acompanyada, això sí, amb el Vesprets, amb Ricky Fargas i l'Onze Ideal. Serà a partir de les 8 del vespre a la plaça de les Valls d'Acs. Seguim amb més propostes, en aquest cas girem plana i anem fins al municipi de Pineda. Demà comptarem amb la presentació del llibre Les 20 huelles de Gandalf Grey, a càrrec de la seva autora, Elisa Nelly i Gandalf Grey. La proposta es farà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Anem ara fins al municipi de Calella. Demà comencen les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, amb diferents concerts a diferents places del municipi fins al pròxim 13 de setembre. I pel que fa al municipi de Tordera, apuntarem també a l'agenda que aquests dies podem visitar una nova exposició a la mateixa biblioteca. Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. Serà la Biblioteca de Tordera.
0: No t'ho perdis.
1: Sense oblidar que aquest dissabte i aquest diumenge es celebra les festes del veïnat de Fibracolor. I acabem i ho fem parlant de les propostes a Blanes. Demà passat s'inicia les sessions del talent blanenc. Serà un espectacle amb Brises, amb Lucas Martínez i Guido Di Blasi. Això serà a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes. I el diumenge comptarem amb audició de sardanes. Serà a partir de 8:15 del vespre al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, amb la Bisbal Jove.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

Doncs a bon ritme, aquest Two Times, no sé si et sonarà la seva veu, eh? Es tracta d'Ann Lee. Anem avançant camí de les 12 del migdia, en un dia per al de gorra important, eh? On resoldrem moltes coses. Per exemple, qui s'emporta avui les entrades al cinema? En una estoneta ens hi posem. Però abans, si encara no saps de què va la cosa, sàpigues el que et deia, que avui et pots emportar dues entrades als Os Cineblanes per poder veure doncs, les pel·lícules que tenen en cartellera durant aquest mes de setembre. Tu tries la pel·lícula i si t'acompanya algú o les vols utilitzar les dues tu sol, tu sola, i així veure dues pel·lícules. Això ja és qüestió teva, ja és decisió teva. Però avui, si jugues amb nosaltres al de gorra, pot ser doncs, un dels guanyadors que s'emporti aquestes entrades al cinema. Com ho pots fer? Doncs t'explico. Resulta que avui a Palafolls celebrem el pregó de Festa Major. Per si no ho saps, serà a partir de 9:45 del vespre al Palauet. Però què passarà després d'aquest pregó de Festa Major aquesta mateixa nit? Una cosa rere l'altra, eh? Quan s'acabi el pregó al Palauet, hi ha dues entitats, els Diables i els Geganters, que prenen protagonisme. I ens faran sortir, arribar a un lloc i veure una altra cosa. Això és el que volem que ens expliquis. Vaja, bàsicament, què passarà després del pregó que celebra el Palauet aquest vespre, aquesta mateixa nit? Digue'ns la resposta i nosaltres t'afegim a la base de dades per participar avui d'aquestes dues entrades al cinema. Com pots participar? Doncs, per exemple, amb un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, ja el coneixes, és el 607 64 65 66. Que ets tímid i tímida? O i ens vols escriure a través d'un correu electrònic? Doncs també ho pots fer. estiu@radiopalafolls.cat. I també pots participar trucant-nos directament al telèfon de la ràdio, que és el 93-761-4701. Després et caldrà escoltar la contrasenya i atenció a la trucada en directe, que avui la farem una miqueta més aviat. Només una miqueta, eh? Perquè tenim feina, perquè encara hem de solucionar també el repte del de Gorra Express d'ahir a la tarda, per tant, saber qui s'emporta el premi d'ahir a la tarda i també qui s'emporta el gran premi d'aquest de gorra, que és aquesta escapada un cap de setmana per dues persones en una casa rural. Per tant, atenció, eh? Atenció, que avui hi ha molt a organitzar, a celebrar, a compartir, a regalar. En una estoneta sortim de dubtes, encara hi ets temps a participar. Nosaltres seguim amb molts més èxits i atenció, quin trio que arriba ara. Jessie G, Ariana Grande i Nicki Minaj. Un títol ben directe, eh?

0: Farmàcia Moner tenim cura de la salut dels palafollencs des de 1966. Continuem com el primer dia, garantint una atenció personal i professional amb un tracte proper i adaptat a les necessitats dels nostres clients i amics. Vine a visitar-nos. Som al carrer Major, al centre de Palafolls. O consulta les nostres xarxes socials per estar al dia de les novetats i ofertes. Farmàcia Moner us desitja bona festa major.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
2: i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93

La veu d'homenatge de Carlos Tarque, al capdavant dels M-Clan, versionant aquest Bienvenidos, un homenatge a Miguel Ríos amb el seu clàssic Santa Lucía. Qüestió de 6 minuts i arribem al punt del migdia. Arriba i amb nosaltres, amb grans èxits com sempre i amb la bona companyia de tot l'equip del De Gorra de Ràdio Palafolls en aquest programa especial que ara et vol proporcionar grans èxits dels 80. Kylie Minogue, The Locomotion.

0: Bon dia de nou, són les 12. Un camió tomba un arbre a la cruïlla del carrer Francesc Macià amb el carrer del Mig després d'un xoc amb el retrovisor. Aquest dijous s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat a Palafolls. Un camió que circulava pel carrer del Mig ha donat un cop contra un arbre en arribar a la cruïlla amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte s'ha produït amb el retrovisor del vehicle i ha estat prou fort com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada de la via. A causa d'aquesta topada s'ha trencat el retrovisor, un dels vidres del camió i també un fanal. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per avaluar els danys i gestionar la circulació. Afortunadament, l'accident s'ha saldat exclusivament amb danys materials i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida. I avui també parlem de salut perquè la Corporació de Salut amplia el programa Domum per pacients oncològics amb els nous convenis de col·laboració. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha signat dos nous convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice i amb la Fundació Oncolliga Barcelona. Aquesta aliança permetrà ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes que s'ofereixen dins del programa Domum, un espai d'acompanyament pensat específicament per millorar el benestar emocional de les persones amb malalties oncològiques i també de la seva famílies. Segons detallen des de la corporació, l'acord formalitzat amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice obre una línia d'atenció centrada en el benestar físic de la pell dels pacients. A partir d'aquest mes de setembre es posarà en marxa una nova activitat d'estètica oncològica. Consistirà en sessions individuals dirigides per professionals i voluntaris, els quals ensenyaran tècniques i tractaments d'autocura personalitzats per la pell, per tal de mitigar els efectes de la malaltia i també els seus tractaments. D'altra banda, la corporació ha renovat el compromís amb la Fundació Oncolliga Barcelona. L'entitat que ja venia col·laborant amb el programa oferint sessions de ioga suau crearà d'un grup de psicooncologia. Aquest espai, que estarà liderat per una psicooncòloga de la mateixa fundació, pretén oferir un suport directe per facilitar l'assimilació i la normalització del diagnòstic, així com també acompanyar els pacients en el procés d'adaptació a les possibles seqüeles de la malaltia. L'acord també garanteix que es continuaran realitzant tallers i xerrades de divulgació de manera regular. Aquestes notícies les podeu consultar com sempre al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una a l'informatiu migdia amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Doncs vinga, va, que estem celebrant aquí a la ràdio, que ja som de festa major, que hi ha ple d'actes aquests pròxims dies, els que caldrà organitzar amb calendari, per poder anar-hi a tots. La pregunta del Degorra avui, que també té molt a veure amb aquest pregó de festa major aquest vespre i el que passarà després, sobretot. Ara et reformulo aquesta pregunta. Abans, però, aquest tut-tururú amb el Siderland. I anant molt més enrere, ens trobem amb molts més èxits. Vinga, va, en una estona, recordatori del Degorra. Ara, Blondie, Maria.

0: Va, vinga, que això ja s'acaba. Ens queda molt poquet temps per començar a repartir premis avui a Dojo. Entre tots els que heu participat, el de gorra express d'ahir a la tarda tindrà el seu premi. El de gorra d'avui també tindrà el seu premi. I entre tots els que heu participat aquesta temporada tindrà el seu gran premi, aquesta escapada en una casa rural per dues persones. Ai, jo només se'm posa la pell de gallina només de pensar que hi haurà tants guanyadors, eh? Anem pas a pas, perquè el que encara pots fer, encara pots participar al de gorra d'avui per aconseguir dues entrades al cinema. Una molt bona proposta que et servirà per a tot aquest mes de setembre, eh? És a dir, pots escollir la pel·lícula entre les que s'estrenin aquest mes de setembre o les que hi hagin en cartellera i poder, doncs, fer-te acompanyar de qui tu vulguis o utilitzar les dues per anar a veure dues pel·lícules diferents. I avui que parlem ja de la nostra festa major de nou, avui que aquesta nit tenim el pregó de festes, et repeteixo, serà a partir de 9:15, 9:30, al Palauet, dins el Palauet. Però què passarà després del pregó de festa major? Aquesta és la pregunta que et fem, perquè encara hi ha activitats, sí. Quan s'acabi el pregó de festa major, aquesta nit, què passarà? Aquesta és la pregunta que volem que ens contestis. Encara hi ets a temps, com sempre, els canals habituals de contactar amb el de gorra oberts perquè ens donguis la resposta, per exemple, al WhatsApp, al 607-64-65-66. També al correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat i si no, ens truques al 93-761-470. En una mitja horeta, tancarem línies, tancarem línies. I atenció, que també et caldrà saber la contrasenya. Avui, si et truquem per dir-te que ets el guanyador o guanyadora de les entrades al cinema, el que hauràs de dir és: no vull que s'acabi el de gorra. Sí, així amb una mica de pena, eh? No vull que s'acabi el de gorra és la contrasenya d'avui. I així directament, música de fanfàrries, de resposta correcta, i t'emportes aquestes dues entrades al cinema i encara et demanaré algun favor més. De moment, recorda la contrasenya: no vull que s'acabi el de gorra. Aquesta és la contrasenya d'avui. Vinga, va, estem pendents de les teves respostes. Ja saps la contrasenya. Ben atent del telèfon, perquè amb una mitja horeta ens hi posem.
1: Participar al de gorra és fàcil.

0: Saps que si compres a les botigues Aulet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salicru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major a partir de 2:15 del vespre al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 10:45 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

La veritat és que ens encanta compartir amb tots vosaltres bona música cada matí en directe des de Ràdio Palafolls, i tot això que s'acaba, doncs escolta, com sempre ens cantarem amb els programes especials de Festa Major, per exemple, que aquests dies, demà, també dissabte i diumenge, seguiran totes les activitats de Festa Major. Serà en horari de tarda entre les 6 i les 9 del vespre, ja us ho explicarem. Ara, però, queda compartir més bona música. Rosana, oi, sempre positiva. I encara molt més enrere amb aquest Brother Louie que ja sona. En un no res, també Katy Perry, protagonista d'aquest últim, entre cometes, de gorra de la temporada.

0: talent maresmenc, talent comarcal 100%, eh? Coti per Coti, tot un clàssic de Festa Major en Festa Major, també, amb tots els concerts que hem pogut gaudir aquest estiu i encara el que ens queda, eh? Amb detalls, un èxit del 2023 que hem recuperat ja en aquest tram final del Dagorra d'avui. Seguirem compartint èxits fins que no s'acosti el moment de començar a sortejar premis.
1: Més informació, més música, més entreteniment, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
0: Ara la protagonista ja l'escoltes rient. Ui. És Sabrina Carpenter, Man Child.

Doncs aquí tens un clàssic entre els clàssics. Enjoy the Silence. Estem parlant dels Depeche Mode, protagonistes també aquest matí de gorra a Ràdio Palafolls. Farem una cosa, ens separen 20 minuts de la una del migdia. Només 20 minuts. Per tant, tanquem línies. Ja no es pot participar més al de gorra d'avui. Quan tornem a parlar tu i jo, serà ja per començar a entregar premis. Atén a la contrasenya. I és que el primer que farem és sortejar o dir-vos qui ha guanyat el de Gorra Express d'ahir a la tarda, perquè aquesta tarda no hi ha de Gorra Express, i després trucarem en directe al guanyador o guanyadora d'avui, que ens haurà de dir la contrasenya. Ara, però, tranquil·litza't amb aquest Jerusalem.

0: Celebra la Festa Major amb unes bones postres, com marca la tradició per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets, amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

0: Va, vinga, doncs ara sí que sí, estic passant més nervis jo que tots vosaltres, em sembla, perquè hi ha molt a sortejar avui. Per començar, i així ja comencem a escalfar l'ambient, i a donar premis, cal resoldre el repte de Gorra Express d'ahir a la tarda. I és que a partir d'aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda i entre les 6 i les 9 del vespre, farem programes en directe per seguir tot el que està passant en aquesta festa major. Per tant, no desconnectis de Ràdio Palafolls, perquè també hi ha programació especial compartint bona música amb moltes sorpreses i connexions en directe amb el centre del nostre municipi. Això serà avui a partir de les 6 de la tarda, també demà divendres i el cap de setmana. Això significa que tenim un repte de Gorra Express el d'ahir a la tarda, que hem de solucionar. Doncs bé, solucionem-lo. Hi havia la pregunta de què significaven les sigles EGB. Doncs tots heu encertat. És la proposta d'educació general bàsica. I una guanyadora, en aquest cas, la Marta González, que s'emporta el premi d'ahir a la tarda, que era el lot de productes de la farmàcia Moner. Per tant, ja tenim una guanyadora. La Marta González s'emporta el lot de productes de la farmàcia Moner d'ahir a la tarda. Enhorabona, Marta, ja saps que el pots passar a buscar, doncs, per aquí per la ràdio en aquests dies especials de festa major. I ara queda solucionar el repte de gorra d'aquest matí. Us preguntàvem què passaria després del pregó de festa major d'avui. Doncs bé, els geganters, els diables, ens agafaran des del Palauet, ens portaran fins a la plaça de Popi, on veurem tots conjuntament el castell de focs de festa major, que serà cap a 2:15 de la nit, i després els concerts de l'Altarfesta amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Mentre em diguéssiu els castells de foc o la cercavila, ja n'hi havia prou. Per tant, entre tots els que heu participat, anem a trucar ara mateix al guanyador o guanyadora. I atenció a la contrasenya, Avui, quan agafeu el telèfon, heu de dir: no vull que s'acabi el de gorra. Aquesta és la contrasenya d'avui. No vull que s'acabi el de gorra. Va, vinga, intentem-ho, perquè avui la persona que guanyi tindrà una responsabilitat molt gran, també. No vull que s'acabi el de gorra, és la contrasenya. I jo directament vaig a trucar a veure si l'encertem a la primera. Vinga. Pam, pam, pam, pam. Estic marcant. I recorda, no vull que s'acabi el de gorra. Aquesta és la contrasenya. Va. Hauríem d'agafar línia? Sí. I ara toca a tu dir-nos la contrasenya. Ai, ai, ai. Agafa'm el telèfon, sisplau.
1: No vull que s'acabi de gorra.
0: Vinga, va, sí. M'has fet patir, No m'ho facis, sí. Això més, no m'ho facis.
1: Perquè estava a una altra trucada i ostres, que em truquen d'algun lloc. Vaig agafar-la de seguida, perquè si no...
0: No, escolta, pues, digue-li a la persona que ha estat una bona proposta, Perquè directament sóc en Jordi, et truco per dir-te que t'han trucat dues entrades al Ocine. Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Amb qui parlo, sisplau?
1: Amb Isaac Cortada.
0: Isaac, perfecte. Doncs Isaac, molt bé, des d'aquí, des de Palafolls, has dit la contrasenya correcta, per tant, aquesta és la bona proposta, això és el que t'ha fet guanyar el premi d'avui. Isaac, no sé si tens molta pressa, perquè et demanaria un favor.
1: No tinc pressa.
0: No? Doncs mira, el que sí que et demanaria, Isaac, és que fossis la mà innocent, o si més no, la veu innocent, per saber qui s'emporta aquesta escapada per dues persones a una casa rural, entre tots els que heu participat al de gorra aquesta temporada. Per tant, Isaac, et demanaria que em diguessis un número, des de l'1, inclòs l'1, al 2060. M'has de dir una xifra entre totes aquestes.
1: Vale, 1026.
0: Vinga, va, 1026, és a dir, 1026, veritat?
1: Sí.
0: Doncs ja ho tenim. Gràcies, Isaac, per participar. Ara mateix el que farem és trucar a la persona guanyadora d'aquest 1026, però a tu ja t'esperen el que et deia, aquestes dues entrades al cinema aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu, bon dia.
1: Vinga,
0: adéu. Adéu, adéu.
1: Bona tarda.
0: Doncs vinga, directament, l'Isaac que s'emporta el premi d'avui, i ara estic buscant el 1026. A qui pertany? Deixa'm avisar-te que no fa falta que aquesta persona agafi el telèfon, perquè òbviament poder participar al juny o al juliol i ara mateix no estarà pendent del telèfon. Però sí que ens agradaria comunicar-li aquesta notícia en directe, com ho he fet sempre, doncs a final de temporada. Jo estic buscant aquest 1026, estic pujant l'ordinador cap amunt. No patiu, que ja en breu tindrem aquesta persona i la trucarem en directe, perquè tenim un nom, però que també tindrem un número de telèfon associat. Vinga, va, 1026. L'he trobat, eh? Directament la persona guanyadora. A veure si ens agafa el telèfon. Vinga, va, a veure, provem sort. Vaig a trucar. Va. Jo ara estic trucant. Pa-pa-pa-pam. Ens agradaria que ens agafessis el telèfon, això sí. Però si no, no passa res, perquè el premi serà igualment per tu. El 1026 està a punt de tenir nom i cognom. Ta-ta-ta-tam. Vinga, agafa'ns el telèfon. Que et volem donar una bona notícia.
2: Hola.
0: Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: No sé si estaves escoltant la ràdio o reconeixes la meva veu.
2: Pues sí, hola Jordi.
0: Què tal, com estàs? Ferran, Ferran Galán.
2: Saps
0: el que ha passat ara mateix o no? O no?
2: M'ho imagino.
0: Tu imagines? Imagino. Doncs mira, hem trucat a l'Isaac, que ha resultat el guanyador de les entrades al cinema avui. I ell ha dit un número, el 1026. Jo he buscat a la base de dades, 1026, i saps quin nom hi havia associat?
2: El meu?
0: Doncs el teu, efectivament. Ferran, et truquem per dir-te que ets el guanyador d'aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Ricitours Viatges. Moltes felicitats.
2: Pues moltes gràcies.
0: A tu, com sempre, per jugar. Et fa il·lusió o què? Que et veig una miqueta com tímid.
2: Molta il·lusió, no? Perquè comença avui vacances, o sigui
0: Doncs mira, així les podreu aprofitar, clar que sí.
2: I tant.
0: Ferran, el teu premi també t'espera aquí a la ràdio per poder-lo fer servir. T'esperem aquí per celebrar-ho plegat, sí?
2: Perfecte.
0: Gràcies, Ferran. Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Gràcies.
0: Adéu. Doncs mira, en aquest cas, d'entre totes les persones que han guanyat o que no han guanyat i que en definitiva han participat al de gorra, en Ferran Galán s'emporta aquesta escapada. Era el número 1026. Uf! Déu-n'hi-do, quin estrès, eh? 3 minuts ens separen de la una del migdia. Per tant, feina feta, de gorra express d'ahir a la tarda entregat, el d'aquest matí també entregat, i a l'escapada, el premi general de tota la temporada, també entregat. A mi només em falta dir-te que ens resistim moltíssim a que acabi el de gorra. Per tant, atenció. Farem una cosa. Demà al matí, al punt de les 10 del matí, de gorra bonus track. Això què significa? Doncs que sortejarem més d'un premi i a diferents hores. Va, vinga, la casa per la finestra, sí. Penseu bé, entre les 10 i la 1, seguiu la ràdio, escolteu el de gorra, llavors sí que serà l'últim capítol, eh? Ja no hi ha més, però encara ens queden alguns premis i els volem sortejar amb tots vosaltres. Per tant, més d'un premi i ho farem fàcil, ni contrasenya ni res. Sí que farem trucada en directe, però no hi haurà contrasenya. Perquè no ens quedem nosaltres els premis i us els quedeu vosaltres, clar que sí. Per tant, demà, de gorra, bonus track, a partir de les 10 del matí. I aquesta tarda ens retrobem al punt de les 6 de la tarda amb la proposta de Festa Major. Una abraçada gegant. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Un camió ha tombat un arbre i un fanal després de xocar amb el retrovisor a la cruïlla del carrer del Mig. Aquest dijous s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat quan un vehicle pesant ha donat un cop fort en arribar a la intersecció amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte produït exclusivament amb el retrovisor ha estat prou intens com per deixar l'arbre completament tombat, trencant també un dels vidres del camió. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per gestionar la circulació i avaluar els danys de la via pública. L'accident s'ha saldat únicament amb danys materials i sense cap persona ferida.

0: Com és habitual, abans de començar l'informatiu, el que fem és avançar en titulars quines són les notícies destacades de la jornada d'avui. Entre altres, parlarem d'alguns dels actes de la Festa Major, que comença oficialment avui mateix. Parlarem del bingo musical que ha preparat el Club Petit Palafolls, que aquest any duplica la quantitat de cartrons per a aquesta segona edició del bingo. L'entitat ha decidit ampliar de forma significativa la capacitat de l'esdeveniment a causa de la gran expectació i l'èxit que va tenir l'estrena de l'any passat. Per aconseguir un ritme de joc molt més àgil i dinàmic, l'organització ha reduït també el repertori de la llista de reproducció musical perquè l'activitat no s'allargui en excés. La iniciativa compta amb el suport de nombrosos comerços de Palafolls, Blanes i Malgrat, que han aportat regals valorats en un total de 400 euros pels diferents guanyadors. A més, també s'està fent una crida perquè els qui participin assisteixin amb algun detall de color groc a la seva vestimenta per poder optar una sorpresa especial. I seguirem parlant d'esports perquè el barri de Sant Lluís es prepara per acollir una cursa popular d'orientació el pròxim 19 de setembre. Aquesta cursa tindrà sortides esglaonades a partir de les 10 del matí, moment en què també s'oferirà una formació introductòria pels que estrenin aquest esport. L'organització ha preparat 5 circuits de diferents dificultats, des del més curt d'un quilòmetre per infants fins al més llarg de 5, que s'estendrà fins a fregar el terme de Malgrat de Mar. Es recomana fer la inscripció de forma anticipada abans del 14 de setembre. I aquest dijous també parlarem de política perquè s'ha presentat Som-hi, la nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents a Malgrat de Mar de cara a les eleccions del 2027. La nova marca electoral neix com un espai municipalista d'esquerres per establir una alternativa real de govern basada en transparència, col·laboració i participació directa. Joaquim Albert d'Esquerra i Enric Zaldo de la CUP lideren aquesta aliança construïda sobre la bona sintonia de treball mantinguda des de l'oposició municipal durant el mandat actual. Amb el manifest Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat, la plataforma ja ha definit com a prioritats l'habitatge digne, la sostenibilitat, el comerç local i els serveis públics. I parlarem també de salut perquè la corporació amplia els serveis del programa Domum per pacients oncològics i també les seves famílies. Aquesta aliança s'ha formalitzat mitjançant la signatura de 2 nous convenis amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vise i la Fundació Oncolliga Barcelona. D'una banda, la Fundació Natura Vise impartirà sessions individuals d'estètica oncològica a partir de setembre per ensenyar tractaments d'autocura de la pell i mitigar els efectes dels tractaments mèdics. De l'altra, l'Oncolliga, que ja col·laborava fent ioga suau, impulsarà un nou grup de suport liderat per una psicooncòloga per acompanyar els pacients en l'adaptació i assimilació del diagnòstic. Aquest conveni també assegura el finançament pel servei de suport immediat a domicili. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda tornarem a tenir un temps completament assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, el vent serà lleugerament moderat, força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejola tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 31 als 33 graus. A Palafolls el dia seguirà assolellat, amb temperatures màximes que pugen fins als 33 graus i mínimes que es mantindran en els 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous 3 de setembre del 2026 i ho fem parlant de successos perquè aquest matí un camió ha tombat un arbre a la cruïlla del carrer Francesc Macià amb el carrer del Mig després de xocar amb el retrovisor. Aquest dijous s'ha registrat un accident de trànsit sense gravetat a Palafolls. Un camió que circulava pel carrer del Mig ha donat un cop contra un arbre en arribar a la cruïlla amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte s'ha produït amb el retrovisor del vehicle pesant i ha estat prou fort com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada de la via. A causa d'aquesta topada s'ha trencat el retrovisor, un dels vidres també del camió i un fanal. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per avaluar els danys i gestionar la circulació. Afortunadament l'accident s'ha saldat exclusivament amb danys materials i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida. <t 'en> Seguim parlant d'actes, en aquest cas actes de festa major, perquè avui s'inicia oficialment la festa major. Recordem que a la nit hi ha el pregó. Per tant, entre altres dels actes que s'han previst, hi ha el bingo musical. En aquest cas, el Club Petit Palafolls ha duplicat aquest any els cartrons per aquesta segona edició. Després de l'èxit inesperat que va tenir la seva estrena l'any passat, el Club Petit ho té tot a punt per celebrar la segona edició del bingo musical. Aquesta activitat familiar, marcada dins del programa de la festa major, es presenta enguany amb importants millores organitzatives per fer el joc molt més fluid i assegurar que ningú es quedi sense jugar. L'entitat ha decidit fer un pas endavant i augmentar de manera significativa la capacitat de l'esdeveniment davant la gran expectació generada. L'entrenadora del club i organitzadora d'aquesta activitat, Paula Esquines, destaca la gran acollida de la primera edició i el motiu pel qual han decidit ampliar l'aforament.
1: La veritat és que en tenim moltíssimes ganes, ja que l'any passat va ser un èxit, tot i que no ens ho esperàvem. I bueno, l'any passat vam fer 300 cartrons i ens vam quedar curts perquè va haver-hi moltíssima participació i molta gent que s'ho va passar superbé. Us animem a venir aquest any si l'any passat no va venir. I degut a això, doncs, hem pensat que aquest any duplicarem els cartrons, ja els hem duplicat, hem fet 600 cartrons i així esperem que ningú es quedi amb les ganes de jugar.
0: Un dels grans objectius de l'organització per aquesta edició és aconseguir un ritme de joc molt més àgil. A l'edició anterior, la llista de reproducció va ser massa llarga, fet que va fer que l'activitat s'allargués en excés. Per evitar-ho, enguany s'ha reduït el repertori de temes musicals per fer la tarda molt més dinàmica i s'ha prioritzat la comoditat dels assistents.
1: Després de l'experiència de l'any passat, hem intentat millorar alguns aspectes. L'any passat va ser la novetada, vam fer moltíssimes cançons a la llista i se'ns va fer molt llarg. Llavors aquest any hem fet menys cançons. Llavors us animem a venir perquè farem menys cançons però més cartrons, llavors hi ha més probabilitat d'aconseguir premi. Aquest any volem que sigui més àgil, més dinàmic i per tant que no s'allargui tant, perquè després hi ha els sopars a la fresca i no volem que ningú vagi amb pressa.
0: La iniciativa ha rebut un fort suport per part del teixit comercial del territori. Nombroses botigues i negocis de Palafolls, així com també de municipis veïns com Blanes o Malgrat, han col·laborat aportant obsequis. Gràcies a aquestes aportacions, el club ha pogut crear un gran llistat de regals valorat en un total de 400 euros que repartiran entre els guanyadors de la primera línia, la segona, la tercera i el bingo complet. Finalment, el club ha llançat una crida a tots els participants perquè assisteixin a la cita amb algun detall de color groc en la seva vestimenta. Tots els que vinguin amb aquest toc de color podran optar una sorpresa especial que el Club Petit ha preparat per tota la jornada. Canviem ara de tema i parlem d'esports, perquè el barri Sant Lluís acollirà una cursa popular d'orientació el pròxim 19 de setembre. El pròxim dissabte 19 de setembre el barri de Sant Lluís es convertirà en el punt neuràlgic de l'orientació esportiva. El Club Aligots organitza una cursa popular de caràcter lineal que tindrà el seu centre d'operacions a l'Skatepark, situat al costat de la pista d'atletisme. L'esdeveniment, dissenyat de manera assequible, busca atreure tant esportistes experimentats com famílies i veïns que vulguin conèixer la modalitat. Un dels organitzadors d'aquesta cursa i veí de Palafolls, Xavier Torres, ha definit de manera senzilla el funcionament d'aquesta disciplina.
2: Doncs una cursa d'orientació és una cursa lineal en què tu tens un mapa i amb l'ajuda del mapa i una brújula has d'anar passant per uns controls per ordre. Tens el número 1, 2, 3, 4 i aleshores tu has de decidir quin és el camí més ràpid per anar d'un control al següent. Ens portes un xip que registra el teu pas per cada control d'aquests i al final descarregues aquesta informació i tens la classificació amb els temps que has trigat per anar d'un lloc a l'altre i els temps totals.
0: A diferència de les curses tradicionals, Torres aclareix que la sortida no és massiva, sinó que les persones aniran sortint esglaonadament, un darrere l'altre. Les primeres sortides estan programades a les 10 del matí, moment en què també s'oferirà una formació introductòria per tothom qui s'estreni en aquest esport. Per assegurar que tots trobin el seu espai, l'organització ha dissenyat 5 circuits de diferents distàncies i nivells. El C5 d'un quilòmetre i el C4 de dos. Són recorreguts curts de baixa dificultat tècnica concebuts a exclusivament per infants que el poden fer de manera individual o amb la família. El C3, de 3 quilòmetres, s'adreça a joves i adults sense experiència prèvia que vulguin provar l'esport, amb la possibilitat de fer la cursa de forma individual o també en grups de dues o tres persones. I el C2, de 4 quilòmetres, i el C1, de 5 quilòmetres, requereixen experiència en orientació i s'estendran per tot el barri Sant Lluís, arribant gairebé fins a Malgrat de Mar. Tot i que no hi ha un límit d'inscrits establert, l'organització recomana apuntar-se de manera anticipada a través del web de Ligots abans del 14 de setembre per qüestions organitzatives. El preu de la inscripció anticipada per persones no federades és de 16 euros per adults i 8 pels menors de 18 anys. En cas d'inscriure's el mateix dia, a partir de les 9 del matí, el cost s'incrementa en 2 euros. Totes les persones que s'inscriguin rebran un val de descompte de 5 euros per una botiga esportiva de Malgrat de Mar. I parlem ara de política perquè Som-hi neix com a nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents de Malgrat de Mar. El projecte polític conjunt que Esquerra Republicana i la CUP de Malgrat van anunciar fa uns mesos de cara a les eleccions municipals del 2027 ja té nom. Sota la marca Som-hi, les dues formacions d'Esquerra s'han aliat amb un grup de persones independents per formalitzar un nou espai municipalista que es presenta com una alternativa real de govern pel municipi veí. Aquest anunci és el pas decisiu d'un camí que va arrencar el passat mes de març. En aquell moment, les dues forces, representades per Joaquim Albert, d'Esquerra, i Enric Zaldó, de la CUP, van fer publicar la seva voluntat de concórrer plegades després de constatar la bona sintonia i el treball conjunt que havien mantingut des de l'oposició durant l'actual mandat. El portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, ha deixat clara la intenció de la nova plataforma a l'hora d'assumir la gestió de l'Ajuntament. En aquesta mateixa línia, ha criticat l'actual gestió municipalista.
3: Avui neix Som-hi doncs, amb la clara voluntat de ser una alternativa real de govern. Volem governar l'Ajuntament de Malgrat i fer-ho d'una manera molt diferent a la que s'està fent fins ara. D'entrada, obrir la participació ciutadana per poder escoltar la gent i poder afrontar plegats tots aquests reptes que té Malgrat. I no només això, sinó també poder explicar totes aquelles accions que s'estiguin fent a Malgrat, perquè els malgratencs necessiten, bueno, tenen el dret de ser escoltats i tenen el dret de saber totes aquelles accions que es fan per millorar el municipi. Trobem a faltar per part de l'Ajuntament aquest esperit resolutiu en aspectes claus del municipi i Som-hi, sens dubte, doncs, vol aportar aquesta energia per desencallar totes aquelles accions i totes aquelles mancances que pateix el municipi.
0: La candidatura s'ha presentat públicament acompanyada del manifest titulat Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat. Els impulsors del projecte insisteixen que la plataforma no neix amb la intenció de sumar sigles, sinó amb l'objectiu clar de sumar persones i plantejar una manera diferent de governar, basada en la transparència i la col·laboració i també la participació directa dels veïns. En aquest sentit, defensen que el futur de Malgrat s'ha de decidir escoltant, debatent i escrivint el projecte carrer a carrer. La plataforma ja ha definit quines seran les seves principals prioritats pel poble, posant el focus en necessitats de caràcter social i econòmic. Entre altres, hi ha l'habitatge digne, els serveis públics, el comerç local, la transició ecològica i sostenibilitat i la cohesió social i joventut. Segons han anunciat, en els pròxims dies donaran a conèixer les primeres accions públiques i trobades sectorials per començar a obrir i compartir el projecte amb tots els veïns de Malgrat de Mar. I seguim amb un apunt relacionat amb salut, perquè la Corporació de Salut amplia el programa Domum per pacients oncològics amb nous convenis de col·laboració. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha signat dos nous convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé i amb la Fundació Oncolliga Barcelona. Aquesta aliança permetrà ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes que s'ofereixen dins del programa.

de la corporació ha renovat el seu compromís amb la Fundació Oncolliga Barcelona. L'entitat, que ja venia col·laborant amb el programa oferint sessions de ioga suau, crearà un grup de psicooncologia. Aquest espai, que estarà liderat per una psicooncòloga, pretén oferir un suport directe per facilitar l'assimilació i la normalització del diagnòstic mèdic, així com també acompanyar els pacients en el procés d'adaptació a les possibles seqüeles de la malaltia. Més enllà dels tallers i activitats presencials, la renovació de la col·laboració amb Oncolliga ha assegurat també el suport econòmic al servei de suport immediat a domicili.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per recuperar de què parlàvem anys enrere. Un dia com avui, el 2025, aquell 3 de setembre, una incidència deixava sense llum uns 600 veïns del barri Sant Lluís. Aquella nit, una nova incidència en el subministrament elèctric del barri va deixar una part a les fosques. Segons Endesa, concretament, es va fondre un fusible d'un centre de transformació al carrer Doctor Fleming. Aquesta incidència va afectar 595 clients. Operaris de l'empresa van canviar la peça per retornar el subministrament a tots els carrers afectats. Al matí, la incidència ja estava solucionada, tot i que va haver algunes afectacions. Entre altres, en l'emissió de Ràdio Palafolls, que va quedar aturada durant la nit. El 2021, la fi dels peatges a la C32 suposava per Palafolls deixar d'ingressar l'IBI de l'autopista. Estava previst que l'aixecada de les barreres dels peatges de la C32 fos al punt de la mitjanit amb l'inici de l'1 de setembre, moment en què finalitzava la concessió de l'autopista, però l'efemèride va avançar-se al matí. A partir d'aquella hora, els vehicles que passaven pels peatges repartits per l'autopista de la comarca no s'havien d'aturar per pagar. Uns senyals indicaven des del dia anterior que rebaixés la velocitat a 30 km per hora. Quan els conductors s'aproximessin al peatge i un cartell de color blau a les caixes de pagament demanava no aturar-se. Era el símbol inequívoc que després de 52 anys, 27 en el cas del tram Mataró-Palafolls, ja no s'havia de pagar per circular per la C32. I el 2016 va haver-hi una davallada simbòlica en ocupació turística durant l'agost. Aquell agost va registrar menys ocupació turística al Maresme, tot i ser un mes que va batre rècords a nivell català. Val a dir que la davallada a la comarca era pràcticament simbòlica de només mig punt, passant del 92,7% al 92,2% d'ocupació. D'altra banda, de les comarques barcelonines, només el Maresme i el Garraf havien tingut una ocupació superior al 90% en aquell període. Tot i això, el Maresme i Anoia eren les úniques destinacions que registraven un creixement negatiu durant un dels millors mesos per als establiments turístics. Si s'analitzava les dades segons les quinzenes, es repetia la tònica d'anys anteriors, sent la segona quinzena la millor pel que feia a l'ocupació a la nostra comarca.

0: I ara és moment de connectar amb el nostre company, amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps per avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Hores d'ara ja tenim temperatures que superen els 30 graus a l'interior de la comarca i també puntualment a la mateixa franja costanera. Esperem que avui les màximes, però, es mantinguin semblants a les d'ahir, cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i entre els 29 i els 31 graus a prop de la costa. De cara a demà aquesta temperatura pujarà més i sembla que tocaria en sostre durant el dissabte. Per tant, aquest primer cap de setmana del mes de setembre vindrà marcat per unes temperatures més pròpies del juliol o del principi d'agost que no pas d'aquests primers dies del setembre. Això sembla que canviaria de cara a la setmana vinent. Els mapes van mantenint aquest canvi de temps que ens portarà una baixada de temperatures important de cara el dimecres i de retruc, com acostuma a passar en aquesta època de l'any, quan baixa la temperatura i aire fred en alçada, doncs també podríem tenir un augment de

0: la inestabilitat amb xàfecs i tempestes aquí a la comarca. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, el que toca parlar és de la calor, que tornarà a ser ben intensa, com dèiem, aquest cap de setmana. D'entrada, avui, aquesta tarda, amb vents lleugerament moderats de component sud-oest, de Garbí. La situació marítima tampoc massa alterada, marejol alt, com a molt alguna petita àrea de maró cap a la costa del Maresme Nord, poca cosa. I el que dèiem, temperatures semblants a les d'ahir. Demà pugen les màximes cap als 35 graus ja puntualment, o si més no fregant-los, a l'interior de la comarca, 32, 33 puntualment també cap a la franja costanera, i serà dissabte quan arribarà el màxim d'aquesta nova calorada, amb valors que podrien puntualment superar els 35 graus a l'interior de la comarca i els 33 o 34 a prop de la costa. Diumenge no pujarien més, fins i tot podrien recular una mica, però tornaran a ser temperatures plenament estiuenques, mentre restem a l'espera d'aquest possible canvi de temps que esperem que arribi de cara a mitjans de la setmana entrant.
1: Gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu repassant en títols quines han estat les notícies destacades del dia. Entre altres, un camió ha tombat un arbre i un fanal després de xocar la cruïlla del carrer del Mig. Avui s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat quan un camió ha donat un cop fora en arribar a la intersecció amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte ha estat prou intens com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada, trencant també un dels vidres del camió. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per gestionar la circulació i avaluar els danys. L'accident s'ha saldat únicament amb danys materials i sense cap persona ferida. Hem parlat d'alguns dels actes de Festa Major. Entre altres, el Club Patí Palafolls duplica la quantitat de cartrons per la segona edició del bingo musical de Festa Major. L'entitat ha decidit ampliar de forma significativa la capacitat de l'esdeveniment a causa de l'èxit que va tenir l'estrena l'any passat. Per aconseguir un ritme de joc molt més àgil i dinàmic, l'organització ha reduït el repertori de la llista de reproducció perquè l'activitat no s'allargui en excés. I el barri Sant Lluís es prepara per acollir una cursa popular d'orientació lineal el pròxim 19 de setembre. La cursa tindrà sortides esglaonades a partir de les 10 del matí, moment en què també s'oferirà una formació introductòria pels qui s'estrenin en aquest esport. L'organització ha preparat 5 circuits de diferents dificultats, des del més curt d'un quilòmetre per infants fins al més llarg de 5 quilòmetres, que s'estendrà fins a fregar el terme de Malgrat de Mar. Es recomana fer la inscripció de forma anticipada abans del 14 de setembre mitjançant el web habilitat. I en política s'ha presentat Som-hi, la nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents de Malgrat de Mar. La nova marca electoral neix com un espai municipalista d'esquerres per establir una alternativa real de govern basada en la transparència, la col·laboració i la participació directa. Amb el manifest Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat, la plataforma ja ha definit com a prioritats l'habitatge digne, la sostenibilitat, el comerç local i els serveis públics. En els pròxims dies, la formació iniciarà trobades sectorials per obrir i compartir el projecte carrer a carrer amb tots els veïns. I finalment, la Corporació de Salut ha ampliat els serveis del programa Domum per pacients oncològics i les seves famílies. L'aliança s'ha formalitzat mitjançant la signatura de 2 nous convenis amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé i la Fundació Oncolliga Barcelona. D'una banda, la Fundació Natura Vicé impartirà sessions individuals d'estètica oncològica a partir d'aquest mes per ensenyar tractaments d'autocura de la pell i mitigar els efectes dels tractaments mèdics. De l'altra, Oncolliga, que ja col·laborava fent ioga suau, impulsarà un nou grup de suport liderat per una psico-oncòloga per acompanyar els pacients amb l'adaptació i la assimilació del seu diagnòstic. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Recordem que aquesta tarda és el pregó de Festa Major a partir de les 9 del vespre al Palauet. Des de la ràdio estarem seguint tots els actes, tant avui com també divendres, dissabte i diumenge. Així que ja sabeu, a partir de les 6 de la tarda i fins les 9 del vespre, Ràdio Palafolls us acompanya en aquesta Festa Major. Que vagi molt bé!
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
5: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: El Club Patí Palafolls duplica els cartrons per la segona edició del bingo musical de Festa Major. Després de l'èxit que va tenir la seva estrena l'any passat, el Club Patí Palafolls ho té tot a punt per celebrar la segona edició del seu original bingo musical. Aquesta activitat, emmarcada dins del programa de Festa Major, es presenta enguany amb grans millores organitzatives per fer el joc molt més fluid i assegurar que ningú es quedi sense jugar. L'entitat ha decidit fer un pas endavant i augmentar de manera significativa la capacitat de l'esdeveniment, davant la gran expectació generada. L'entrenadora del club i organitzadora de l'activitat, Paula Esquines, destaca la gran acollida de la primera edició i el motiu pel qual han decidit ampliar l'aforament.
1: La veritat és que en tenim moltíssimes ganes, ja que l'any passat va ser un èxit, tot i que no ens ho esperàvem. I bueno, l'any passat vam fer 300 cartrons i ens vam quedar curts perquè va haver-hi moltíssima participació i molta gent que s'ho va passar superbé. Us animem a venir aquest any si l'any passat no vau venir. I degut a això, doncs, hem pensat que aquest any duplicarem els cartrons, ja els hem duplicat, hem fet 600 cartrons i així esperem que ningú es quedi amb les ganes de jugar.
0: Un dels objectius de l'organització per aquesta edició és aconseguir un ritme de joc molt més àgil. A l'edició anterior, la llista de reproducció va ser massa llarga, fet que va fer que l'activitat s'allargués en excés. Per evitar-ho, enguany s'ha reduït el repertori de temes musicals per fer la tarda molt més dinàmica i s'ha prioritzat la comoditat dels assistents.
1: Després de l'experiència de l'any passat, hem intentat millorar alguns aspectes. L'any passat va ser la novetada, vam fer moltíssimes cançons a la llista i se'ns va fer molt llarg. Llavors, aquest any hem fet menys cançons. Llavors, us animem a venir perquè farem menys cançons, però més cartrons. Llavors, hi ha més probabilitat d'aconseguir premi. Aquest any volem que sigui més àgil, més dinàmic i, per tant, que no s'allargui tant, perquè després hi ha els sopars a la fresca i no volem que ningú vagi amb pressa.
0: La iniciativa ha rebut un fort suport per part del teixit comercial del territori. Nombroses botigues i negocis del municipi, així com també municipis veïns com Blanes o Malgrat, han col·laborat aportant obsequis. Gràcies a aquestes aportacions, ha dit Paula Esquina, el club ha pogut crear un llistat de regals valorat en un total de 400 euros que repartiran entre els guanyadors de la primera línia, la segona, la tercera i el bingo complet. Finalment, el club ha llançat una crida a tots els participants perquè assisteixin a la cita amb algun detall de color groc a la seva vestimenta. Tots els que vinguin amb aquest toc de color podran optar una sorpresa especial que el Club Patí ha preparat durant la jornada.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls. Informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Un camió ha tombat un arbre i un fanal després de xocar amb el retrovisor a la cruïlla del carrer del Mig. Aquest dijous s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat quan un vehicle pesant ha donat un cop fort en arribar a la intersecció amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte produït exclusivament amb el retrovisor ha estat prou intens com per deixar l'arbre completament tombat, trencant també un dels vidres del camió. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per gestionar la circulació i avaluar els danys de la via pública. L'accident s'ha saldat únicament amb danys materials i sense cap persona ferida.

0: Com és habitual, abans de començar l'informatiu, el que fem és avançar en titulars. Quines són les notícies destacades de la jornada d'avui? Entre altres, parlarem d'alguns dels actes de la Festa Major, que comença oficialment avui mateix. Parlarem del bingo musical que ha preparat el Club Patí Palafolls, que aquest any duplica la quantitat de cartrons per a aquesta segona edició del bingo. L'entitat ha decidit ampliar de forma significativa la capacitat de l'esdeveniment a causa de la gran expectació i l'èxit que va tenir l'estrena de l'any passat. Per aconseguir un ritme de joc molt més àgil i dinàmic, l'organització ha reduït també el repertori de la llista de reproducció musical perquè l'activitat no s'allargui en excés. La iniciativa compta amb el suport de nombrosos comerços de Palafolls, Blanes i Malgrat, que han aportat regals valorats en un total de 400 euros pels diferents guanyadors. A més, també s'està fent una crida perquè els qui participin assisteixin amb algun detall de color groc a la seva vestimenta per poder optar una sorpresa especial. I seguirem parlant d'esports perquè el barri de Sant Lluís es prepara per acollir una cursa popular d'orientació el pròxim 19 de setembre. Aquesta cursa tindrà sortides esglaonades a partir de les 10 del matí, moment en què també s'oferirà una formació introductòria pels que estrenin aquest esport. L'organització ha preparat 5 circuits de diferents dificultats, des del més curt d'un quilòmetre per infants fins al més llarg de 5, que s'estendrà fins a fregar el terme de Malgrat de Mar. Es recomana fer la inscripció de forma anticipada abans del 14 de setembre. I aquest dijous també parlarem de política perquè s'ha presentat Som-hi, la nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents a Malgrat de Mar de cara a les eleccions del 2027. La nova marca electoral neix com un espai municipalista d'esquerres per establir una alternativa real de govern basada en transparència, col·laboració i participació directa. Joaquim Albert d'Esquerra i Enric Zaldo de la CUP lideren aquesta aliança construïda sobre la bona sintonia de treball mantinguda des de l'oposició municipal durant el mandat actual. Amb el manifest Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat, la plataforma ja ha definit com a prioritats l'habitatge digne, la sostenibilitat, el comerç local i els serveis públics. I parlarem també de salut, perquè la corporació amplia els serveis del programa Domum per pacients oncològics i també les seves famílies. Aquesta aliança s'ha formalitzat mitjançant la signatura de dos nous convenis amb la Fundació Ricardo Fisas Naturavice i la Fundació Oncolliga Barcelona. D'una banda, la Fundació Naturavice impartirà sessions individuals d'estètica oncològica a partir de setembre per ensenyar tractaments d'autocura de la pell i mitigar els efectes dels tractaments mèdics. De l'altra, l'Oncolliga, que ja col·laborava fent iogues, Suau impulsarà un nou grup de suport liderat per una psicooncòloga per acompanyar els pacients en l'adaptació i assimilació del diagnòstic. Aquest conveni també assegura el finançament pel servei de suport immediat a domicili. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda tornarem a tenir un temps completament assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, el vent serà lleugerament moderat, força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 31 als 33 graus. A Palafolls el dia seguirà assolellat, amb temperatures màximes que pugen fins als 33 graus i mínimes que es mantindran en els 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous 3 de setembre del 2026 i ho fem parlant de successos perquè aquest matí un camió ha tombat un arbre a la cruïlla del carrer Francesc Macià amb el carrer del Mig després de xocar amb el retrovisor. Aquest dijous s'ha registrat un accident de trànsit sense gravetat a Palafolls. Un camió que circulava pel carrer del Mig ha donat un cop contra un arbre en arribar a la cruïlla amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte s'ha produït amb el retrovisor del vehicle pesant i ha estat prou fort com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada de la via. A causa d'aquesta topada s'ha trencat el retrovisor, un dels vidres també del camió i un fanal. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per avaluar els danys i gestionar la circulació. Afortunadament l'accident s'ha saldat exclusivament amb danys materials i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida. <t'en> Seguim parlant d'actes, en aquest cas actes de festa major, perquè avui s'inicia oficialment la festa major. Recordem que a la nit hi ha el pregó. Per tant, entre altres dels actes que s'han previst, hi ha el bingo musical. En aquest cas, el Club Petit Palafolls ha duplicat aquest any els cartrons per aquesta segona edició. Després de l'èxit inesperat que va tenir la seva estrena l'any passat, el Club Petit ho té tot a punt per celebrar la segona edició del bingo musical. Aquesta activitat familiar, marcada dins del programa de la festa major, es presenta en guany amb importants millores organitzatives per fer el joc molt més fluid i assegurar que ningú es quedi sense jugar. L'entitat ha decidit fer un pas endavant i augmentar de manera significativa la capacitat de l'esdeveniment davant la gran expectació generada. L'entrenadora del club i organitzadora d'aquesta activitat, Paula Esquines, destaca la gran acollida de la primera edició i el motiu pel qual han decidit ampliar l'aforament.
1: La veritat és que en tenim moltíssimes ganes, ja que l'any passat va ser un èxit, tot i que no ens ho esperàvem. Bueno, l'any passat vam fer 300 cartrons i ens vam quedar curts perquè va haver-hi moltíssima participació i molta gent que s'ho va passar superbé. Us animem a venir aquest any si l'any passat no vau venir. I degut a això, doncs, hem pensat que aquest any duplicarem els cartrons, ja els hem duplicat, hem fet 600 cartrons i així esperem que ningú es quedi amb les ganes de jugar.
0: Un dels grans objectius de l'organització per aquesta edició és aconseguir un ritme de joc molt més àgil. A l'edició anterior, la llista de reproducció va ser massa llarga, fet que va fer que l'activitat s'allargués en excés. Per evitar-ho, enguany s'ha reduït el repertori de temes musicals per fer la tarda molt més dinàmica i s'ha prioritzat la comoditat dels assistents.
1: Després de l'experiència de l'any passat, hem intentat millorar alguns aspectes. L'any passat va ser la novetada, vam fer moltíssimes cançons a la llista i se'ns va fer molt llarg. Llavors aquest any hem fet menys cançons. Llavors us animem a venir perquè farem menys cançons però més cartrons, llavors hi ha més probabilitat d'aconseguir premi. Aquest any volem que sigui més àgil, més dinàmic i per tant que no s'allargui tant, perquè després hi ha els sopars a la fresca i no volem que ningú vagi amb pressa.
0: La iniciativa ha rebut un fort suport per part del teixit comercial del territori. Nombroses botigues i negocis de Palafolls, així com també de municipis veïns com Blanes o Malgrat, han col·laborat aportant obsequis. Gràcies a aquestes aportacions, el club ha pogut crear un gran llistat de regals, valorat en un total de 400 euros, que repartiran entre els guanyadors de la primera línia, la segona, la tercera i el bingo complet. Finalment, el club ha llançat una crida a tots els participants perquè assisteixin a la cita amb algun detall de color groc en la seva vestimenta. Tots els que vinguin amb aquest toc de color podran optar una sorpresa especial que el Club Petit ha preparat per tota la jornada. Canviem ara de tema i parlem d'esports, perquè el barri Sant Lluís acollirà una cursa popular d'orientació el pròxim 19 de setembre. El pròxim dissabte 19 de setembre el barri de Sant Lluís es convertirà en el punt neuràlgic de l'orientació esportiva. El Club Aligots organitza una cursa popular de caràcter lineal que tindrà el seu centre d'operacions a l'Skatepark, situat al costat de la pista d'atletisme. L'esdeveniment, dissenyat de manera assequible, busca atreure tant esportistes experimentats com famílies i veïns que vulguin conèixer la modalitat. Un dels organitzadors d'aquesta cursa i veí de Palafolls, Xavier Torres, ha definit de manera senzilla el funcionament d'aquesta disciplina.
2: Doncs una cursa d'orientació és una cursa lineal en què tu tens un mapa i amb l'ajuda del mapa i una brújula has d'anar passant per uns controls per ordre. Tens el número 1, 2, 3, 4 i aleshores tu has de decidir quin és el camí més ràpid per anar d'un control al següent. Ens portes un xip que registra el teu pas per cada control d'aquests i al final descarregues aquesta informació i tens la classificació amb els temps que has trigat per anar d'un lloc a l'altre i els temps totals.
0: A diferència de les curses tradicionals, Torres aclareix que la sortida no és massiva, sinó que les persones aniran sortint esglaonadament, un darrere l'altre. Les primeres sortides estan programades a les 10 del matí, moment en què també s'oferirà una formació introductòria per tothom qui s'estreni en aquest esport. Per assegurar que tots trobin el seu espai, l'organització ha dissenyat 5 circuits de diferents distàncies i nivells. El C5, d'un quilòmetre, i el C4, de dos. Són recorreguts curts de baixa dificultat tècnica, concebuts a exclusivament per infants que el poden fer de manera individual o amb la família. El C3, de 3 quilòmetres, s'adreça a joves i adults sense experiència prèvia que vulguin provar l'esport, amb la possibilitat de fer la cursa de forma individual o també en grups de dues o tres persones. I el C2, de 4 quilòmetres, i el C1, de 5 quilòmetres, requereixen experiència en orientació i s'estendran per tot el barri Sant Lluís, arribant gairebé fins a Malgrat de Mar. Tot i que no hi ha un límit d'inscrits establert, l'organització recomana apuntar-se de manera anticipada a través del web de Ligots abans del 14 de setembre per qüestions organitzatives. El preu de la inscripció anticipada per persones no federades és de 16 euros per adults i 8 pels menors de 18 anys. En cas d'inscriure's el mateix dia, a partir de les 9 del matí, el cost s'incrementa en 2 euros. Totes les persones que s'inscriguin rebran un val de descompte de 5 euros per una botiga esportiva de Malgrat de Mar. I parlem ara de política perquè Som-hi neix com a nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents a Malgrat de Mar. El projecte polític conjunt que Esquerra Republicana i la CUP de Malgrat van anunciar fa uns mesos de cara a les eleccions municipals del 2027 ja té nom. Sota la marca Som-hi, les dues formacions d'Esquerra s'han aliat amb un grup de persones independents per formalitzar un nou espai municipalista que es presenta com una alternativa real de govern pel municipi veí. Aquest anunci és el pas decisiu d'un camí que va arrencar el passat mes de març. En aquell moment, les dues forces, representades per Joaquim Albert, d'Esquerra, i Enric Zaldo, de la CUP, van fer publicar la seva voluntat de concórrer plegades després de constatar la bona sintonia i el treball conjunt que havien mantingut des de l'oposició durant l'actual mandat. El portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, ha deixat clara la intenció de la nova plataforma a l'hora d'assumir la gestió de l'Ajuntament. En aquesta mateixa línia, ha criticat l'actual gestió municipalista.
3: Avui neix Som-hi doncs amb la clara voluntat de ser una alternativa real de govern. Volem governar l'Ajuntament de Malgrat i fer-ho d'una manera molt diferent a la que s'està fent fins ara. D'entrada, obrir la participació ciutadana per poder escoltar la gent i poder afrontar plegats tots aquests reptes que té Malgrat. I no només això, sinó també poder explicar totes aquelles accions que s'estiguin fent a Malgrat, perquè

participació directa dels veïns. En aquest sentit, defensen que el futur de Malgrat s'ha de decidir escoltant, debatent i escrivint el projecte carrer a carrer. La plataforma ja ha definit quines seran les seves principals prioritats pel poble, posant el focus en necessitats de caràcter social i econòmic. Entre altres, hi ha l'habitatge digne, els serveis públics, el comerç local, la transició ecològica i sostenibilitat i la cohesió social i joventut. Segons han anunciat, en els pròxims dies donaran a conèixer les primeres accions públiques i trobades sectorials per començar a obrir i compartir el projecte amb tots els veïns de Malgrat de Mar. I seguim amb un apunt relacionat amb salut, perquè la Corporació de Salut amplia el programa Domum per pacients oncològics amb nous convenis de col·laboració. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha signat dos nous convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé i amb la Fundació Oncolliga Barcelona. Aquesta aliança permetrà ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes que s'ofereixen dins del programa Domum, un espai d'acompanyament pensat específicament per millorar el benestar emocional de les persones amb malaltia oncològica i de les seves famílies. Segons detallen des de la corporació, l'acord formalitzat amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé obre una línia d'atenció centrada en el benestar físic de la pell dels pacients. A partir d'aquest mes de setembre es posarà en marxa una nova activitat d'estètica oncològica. Consistirà en sessions individuals dirigides per professionals i voluntaris, els quals ensenyaran tècniques i tractaments d'autocura personalitzats de la pell per tal de mitigar els efectes de la malaltia i els seus tractaments, contribuint així a millorar la seva qualitat de vida. D'altra banda, la corporació ha renovat el seu compromís amb la Fundació Oncolliga Barcelona. L'entitat, que ja venia col·laborant amb el programa oferint sessions de ioga suau, crearà un grup de psicooncologia. Aquest espai, que estarà liderat per una psicooncòloga, pretén oferir un suport directe per facilitar l'assimilació i la normalització del diagnòstic mèdic, així com també acompanyar els pacients en el procés d'adaptació a les possibles seqüeles de la malaltia. Més enllà dels tallers i activitats presencials, la renovació de la col·laboració amb Oncolliga assegura també el suport econòmic al servei de suport immediat a domicili.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per recuperar de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, aquell 3 de setembre, una incidència deixava sense llum uns 600 veïns del barri Sant Lluís. Aquella nit, una nova incidència en el subministrament elèctric del barri va deixar una part a les fosques. Segons Endesa, concretament, es va fondre un fusible d'un centre de transformació al carrer Doctor Fleming. Aquesta incidència va afectar 595 clients. Operaris de l'empresa van canviar la peça per retornar el subministrament a tots els carrers afectats. Al matí la incidència ja estava solucionada, tot i que va haver algunes afectacions. Entre altres, en l'emissió de Ràdio Palafolls, que va quedar aturada durant la nit. El 2021, la fi dels peatges a la C32 suposava per Palafolls deixar d'ingressar l'IBI de l'autopista. Estava previst que l'aixecada de les barreres dels peatges de la C32 fos al punt de la mitjanit amb l'inici de l'1 de setembre, moment en què finalitzava la concessió de l'autopista, però l'efemèride va avançar-se al matí. A partir d'aquella hora, els vehicles que passaven pels peatges repartits per l'autopista de la comarca no s'havien d'aturar per pagar. Uns senyals indicaven des del dia anterior que rebaixés la velocitat a 30 km/h quan els conductors s'aproximessin al peatge, i un cartell de color blau a les caixes de pagament demanava no aturar-se. Era el símbol inequívoc que després de 52 anys, 27 en el cas del tram Mataró-Palafolls, ja no s'havia de pagar per circular per la C32. I el 2016 va haver-hi una davallada simbòlica en ocupació turística durant l'agost. Aquell agost va registrar menys ocupació turística al Maresme, tot i ser un mes que va batre rècords a nivell català. Val a dir que la davallada a la comarca era pràcticament simbòlica, de només mig punt, passant del 92,7% al 92,2% d'ocupació. D'altra banda, de les comarques barcelonines, només el Maresme i el Garraf havien tingut una ocupació superior al 90% en aquell període. Tot i això, el Maresme i Anoia eren les úniques destinacions que registraven un creixement negatiu durant un dels millors mesos per als establiments turístics. Si s'analitza

0: I ara és moment de connectar amb el nostre company, amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps per avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Hores d'ara ja tenim temperatures que superen els 30 graus a l'interior de la comarca i també puntualment a la mateixa franja costanera. Esperem que avui les màximes, però, es mantinguin semblants a les d'ahir, cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i entre els 29 i els 31 graus a prop de la costa. De cara a demà aquesta temperatura pujarà més i sembla que tocaria en sostre durant el dissabte. Per tant, aquest primer cap de setmana del mes de setembre vindrà marcat per unes temperatures més pròpies del juliol o del principi d'agost que no pas d'aquests primers dies del setembre. Això sembla que canviaria de cara a la setmana vinent. Els mapes van mantenint aquest canvi de temps que ens portarà una baixada de temperatures important de cara el dimecres i de retruc, com acostuma a passar en aquesta època de l'any, quan baixa la temperatura i aire fred en alçada, doncs també podríem tenir un augment de la inestabilitat amb xàfecs i tempestes aquí a la comarca. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, el que toca parlar és de la calor, que torna a ser ben intensa, com dèiem, aquest cap de setmana. D'entrada, avui, aquesta tarda, amb vents lleugerament moderats de component sud-oest, de Garbí. La situació marítima tampoc massa alterada, marejol alt, com a molt alguna petita àrea de maró cap a la costa del Maresme Nord, poca cosa, i el que dèiem, temperatures semblants a les d'ahir. Demà pugen les màximes cap als 35 graus ja puntualment, o si més no fregant-los, a l'interior de la comarca, 32, 33 puntualment també cap a la franja costanera, i serà dissabte quan arribarà el màxim d'aquesta nova calorada, amb valors que podrien puntualment superar els 35 graus a l'interior de la comarca i els 33 o 34 a prop de la costa. Diumenge no pujarien més, fins i tot podrien recular una mica, però tornaran a ser temperatures plenament estiuenques mentre restem a l'espera d'aquest possible canvi de temps que esperem que arribi de cara a mitjans de la setmana entrant.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu repassant en títols quines han estat les notícies destacades del dia. Entre altres, un camió ha tombat un arbre i un fanal després de xocar la cruïlla del carrer del Mig. Avui s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat quan un camió ha donat un cop fora en arribar a la intersecció amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte ha estat prou intens com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada, trencant també un dels vidres del camió. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per gestionar la circulació i avaluar els danys. L'accident s'ha saldat únicament amb danys materials i sense cap persona ferida. Hem parlat d'alguns dels actes de Festa Major. Entre altres, el Club Petit Palafolls duplica la quantitat de cartrons per la segona edició del Bingo Musical de Festa Major. L'entitat ha decidit ampliar de forma significativa la capacitat de l'esdeveniment a causa de l'èxit que va tenir l'estrena l'any passat. Per aconseguir un ritme de joc molt més àgil i dinàmic, l'organització ha reduït el repertori de la llista de reproducció perquè l'activitat no s'allargui en excés. I el barri Sant Lluís es prepara per acollir una cursa popular d'orientació lineal el pròxim 19 de setembre. La cursa tindrà sortides esglaonades a partir de les 10 del matí, moment en què també s'oferirà una formació introductòria pels qui s'estrenin en aquest esport. L'organització ha preparat 5 circuits de diferents dificultats, des del més curt d'un quilòmetre per infants fins al més llarg de 5 quilòmetres, que s'estendrà fins a fregar el terme de Malgrat de Mar. Es recomana fer la inscripció de forma anticipada abans del 14 de setembre mitjançant el web Habilitat. I en política s'ha presentat Som-hi, la nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents de Malgrat de Mar. La nova marca electoral neix com un espai municipalista d'esquerres per establir una alternativa real de govern basada en la transparència, la col·laboració i la participació directa. Amb el manifest Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat, la plataforma ja ha definit com a prioritats l'habitatge digne, la sostenibilitat, el comerç local i els serveis públics. En els pròxims dies, la formació iniciarà trobades sectorials per obrir i compartir el projecte carrer a carrer amb tots els veïns. I finalment, la Corporació de Salut ha ampliat els serveis del programa Domum per pacients oncològics i les seves famílies. L'aliança s'ha formalitzat mitjançant la signatura de 2 nous convenis amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé i la Fundació Oncolliga Barcelona. D'una banda, la Fundació Natura Vicé impartirà sessions individuals d'estètica oncològica a partir d'aquest mes per ensenyar tractaments d'autocura de la pell i mitigar els efectes dels tractaments mèdics. De l'altra, Oncolliga, que ja col·laborava fent ioga suau, impulsarà un nou grup de suport liderat per una psico-oncòloga per acompanyar els pacients amb l'adaptació i la assimilació del seu diagnòstic. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Recordem que aquesta tarda és el pregó de Festa Major a partir de les 9 del vespre al Palauet. Des de la ràdio estarem seguint tots els actes, tant avui com també divendres, dissabte i diumenge. Així que ja sabeu, a partir de les 6 de la tarda i fins les 9 del vespre, Ràdio Palafolls us acompanya en aquesta Festa Major. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.

0: Som-hi neix com a nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents de Malgrat de Mar. El projecte polític conjunt d'Esquerra Republicana i la CUP de Malgrat van anunciar fa uns mesos de cara a les eleccions municipals de 2027 ja té nom. Sota la marca Som-hi, les dues formacions d'Esquerra s'han aliat amb un grup de persones independents per formalitzar un nou espai municipalista, que es presenta com una alternativa real de govern pel municipi veí. Aquest anunci és el pas decisiu d'un camí que va començar el passat mes de març. En aquell moment, les dues forces representades per Joaquim Albert, d'Esquerra, i Enric Faldo, de la CUP, van fer publicar la seva voluntat de concórrer plegades després de constatar la bona sintonia i el treball conjunt que havien mantingut des de l'oposició durant l'actual mandat. La candidatura s'ha presentat públicament acompanyada del manifest titulat Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat. Els impulsors del projecte insisteixen que la plataforma no neix amb la intenció de sumar cicles, sinó amb l'objectiu clar de sumar persones i plantejar una manera diferent de governar, basada en la transparència, la col·laboració i la participació directa dels veïns. En aquest sentit, defensen que el futur de Malgrat s'ha de decidir escoltant, debatent i escrivint el projecte carrer a carrer. La plataforma ja ha definit quines seran les seves principals prioritats pel poble, posant el focus en necessitats de caràcter social i econòmic. Entre altres, hi ha l'habitatge digne, els serveis públics, el comerç local, la transició ecològica i sostenibilitat i la cohesió social i joventut. Segons han anunciat des del mateix partit, en els pròxims dies es donarà a conèixer les primeres accions públiques i trobades sectorials per començar a obrir i compartir el projecte amb tot Malgrat de Mar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Ara per fi estem sols.

Ara per fi estem sols.

0: Un camió tomba un arbre a la cruïlla del carrer Francesc Macià amb el carrer del Mig després d'un xoc amb el retrovisor. Aquest dijous s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat a Palafolls. Un camió que circulava pel carrer del Mig ha donat un cop contra un arbre en arribar a la cruïlla amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte s'ha produït amb el retrovisor del vehicle i ha estat prou fort com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada de la via. A causa d'aquesta topada s'ha trencat el retrovisor, un dels vidres del camió i també un fanal. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per avaluar els danys i gestionar la circulació. Afortunadament, l'accident s'ha saldat exclusivament amb danys materials i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida. I avui també parlem de salut perquè la Corporació de Salut amplia el programa Domum per pacients oncològics amb els nous convenis de col·laboració. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha signat dos nous convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice i amb la Fundació Oncolliga Barcelona. Aquesta aliança permetrà ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes que s'ofereixen dins del programa Domum, un espai d'acompanyament pensat específicament per millorar el benestar emocional de les persones amb malalties oncològiques i també de la seva famílies. Segons detallen des de la corporació, l'acord formalitzat amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice obre una línia d'atenció centrada en el benestar físic de la pell dels pacients. A partir d'aquest mes de setembre es posarà en marxa una nova activitat d'estètica oncològica. Consistirà en sessions individuals dirigides per professionals i voluntaris, els quals ensenyaran tècniques i tractaments d'autocura personalitzats per la pell, per tal de mitigar els efectes de la malaltia i també els seus tractaments. D'altra banda, la Corporació ha renovat el compromís amb la Fundació Oncolliga Barcelona. L'entitat que ja venia col·laborant amb el programa oferint sessions de ioga suau crearà d'un grup de psicooncologia. Aquest espai, que estarà liderat per una psicooncòloga de la mateixa fundació, pretén oferir un suport directe per facilitar l'assimilació i la normalització del diagnòstic, així com també acompanyar els pacients en el procés d'adaptació a les possibles seqüeles de la malaltia. L'acord també garanteix que es continuaran realitzant tallers i xerrades de divulgació de manera regular.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Ella la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: El Club Petit Palafolls duplica els cartrons per la segona edició del bingo musical de Festa Major. Després de l'èxit que va tenir la seva estrena l'any passat, el Club Petit Palafolls ho té tot a punt per celebrar la segona edició del seu original bingo musical. Aquesta activitat, emmarcada dins del programa de Festa Major, es presenta enguany amb grans millores organitzatives per fer el joc molt més fluid i assegurar que ningú es quedi sense jugar. L'entitat ha decidit fer un pas endavant i augmentar de manera significativa la capacitat de l'esdeveniment, davant la gran expectació generada. L'entrenadora del club i organitzadora de l'activitat, Paula Esquines, destaca la gran acollida de la primera edició i el motiu pel qual han decidit ampliar l'aforament.
1: La veritat és que en tenim moltíssimes ganes, ja que l'any passat va ser un èxit, tot i que no ens ho esperàvem. I bueno, l'any passat vam fer 300 cartrons i ens vam quedar curts perquè va haver-hi moltíssima participació i molta gent que s'ho va passar superbé. Us animem a venir aquest any si l'any passat no vau venir. I degut a això, doncs, hem pensat que aquest any duplicarem els cartrons, ja els hem duplicat, hem fet 600 cartrons i així esperem que ningú es quedi amb les ganes de jugar.
0: Un dels objectius de l'organització per aquesta edició és aconseguir un ritme de joc molt més àgil. A l'edició anterior, la llista de reproducció va ser massa llarga, fet que va fer que l'activitat s'allargués en excés. Per evitar-ho, enguany s'ha reduït el repertori de temes musicals per fer la tarda molt més dinàmica i s'ha prioritzat la comoditat dels assistents.
1: Després de l'experiència de l'any passat, hem intentat millorar alguns aspectes. L'any passat va ser la novetada, vam fer moltíssimes cançons a la llista i se'ns va fer molt llarg. Llavors, aquest any hem fet menys cançons. Llavors, us animem a venir perquè farem menys cançons, però més cartrons. Llavors, hi ha més probabilitat d'aconseguir premi. Aquest any volem que sigui més àgil, més dinàmic i, per tant, que no s'allargui. S'allargui tant perquè després hi ha els sopars a la fresca i no volem que ningú vagi amb pressa.
0: La iniciativa ha rebut un fort suport per part del teixit comercial del territori. Nombroses botigues i negocis del municipi, així com també municipis veïns com Blanes o Malgrat, han col·laborat aportant obsequis. Gràcies a aquestes aportacions, ha dit Paula Esquina, el club ha pogut crear un llistat de regals valorat en un total de 400 euros que repartiran entre els guanyadors de la primera línia, la segona, la tercera i el bingo complet. Finalment, el club ha llançat una crida a tots els participants perquè assisteixin a la cita amb algun detall de color groc a la seva vestimenta. Tots els que vinguin amb aquest toc de color podran optar una sorpresa especial que el Club Petit ha preparat durant la jornada.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bona tarda a tothom, què tal, com estem? Quines ganes, quina il·lusió, senyors, senyores, que estem de festa major. I aquí comença el primer d'un seguit de programes especials que tot l'equip de Ràdio Palafolls ha treballat per apropar-te totes les novetats, la informació i tot el que està passant en aquests actes centrals de festa major. Programes que farem tant avui com demà, com també el cap de setmana, des de les 6 fins les 9 del vespre. Un servidor, Jordi Pratsavalls, t'acompanyarà posant la millor música des dels estudis centrals de Ràdio Palafolls. I com sempre, els companys com la Melina Morilla, que la tenim al centre del nostre municipi, seguint totes aquelles activitats, de moment, al centre del nostre municipi, amb tranquil·litat. Vaja, podem preguntar-li a ella directament, perquè crec que tenim connexió directa. Melina Morilla, molt bona tarda.
1: Hola Jordi, bona tarda, què tal, com estàs?
0: Bona festa major, jo perfecte, aquí, jo t'has de dir que amb aire condicionat i ben tractat, eh? Això sí, tu com estàs?
1: Doncs aquí passant al contrari, una mica de calor, la veritat. Fa un sol esplèndid.
0: Però t'hem d'agrair ja des del principi, Melina, que siguis als nostres ulls, que ens expliquis tot el que està passant al nostre municipi en un dia, avui per exemple, que és quan es farà el pregó de festa major, no?
1: Així és, i si et sembla, recordem als nostres oients i també a tu, que estàs allà massa lluny, hauries d'estar aquí. Si vols, recordem quins són els actes que s'han previst per avui.
0: Doncs vinga, el que dèiem, comencem per el pregó, avui al Palauet, veritat?
1: Així és, a partir de 9:45, el Palauet s'omplirà per celebrar aquest fantàstic pregó que donarà l'inici oficial als actes de la Festa Major, tot i que ja s'han fet alguns abans. Aquest serà el tret de sortida oficial. De moment no s'han desvetllat els detalls concrets de com serà el pregó d'aquest any, però el que sí que podem avançar és que justament el Palauet serà molt important aquest any.
0: De fet, recordem, si no m'equivoco, Melina, que són 30 anys que tenim el Palauet al nostre municipi i crec que d'alguna manera aquest homenatge se'l mereix, eh?
1: Així és, així és. Un espai com aquest, que acull tantes entitats, es mereix un homenatge com el que farem avui.
0: De totes maneres, i això és informació d'última hora, em comenten des de l'organització que les portes del Palauet s'obriran aproximadament cap a 9:45 del vespre, és a dir, a les 8:45 aproximadament, minut amunt, minut avall, perquè ara estan amb els últims preparatius, s'obriran les portes del Palauet per assistir a aquest acte de pregó de festa major, que si no m'equivoco, Melina, comença a 9:50, veritat?
1: Comença a 9:45 i recordem que això, l'aforament és limitat, per tant, la gent que vagi amb calma, però tal com diuen, sin pausa però sin prisa, que vagin, que agafin el seu lloc perquè sempre s'omple i aquest any segur que més.
0: Comencem a escoltar música darrere teu, Melina, on estàs ara mateix?
1: Ara mateix estic a la plaça de Popi, que està en Naim SK, que serà un dels concerts d'aquesta nit, ja està fent les proves de so, i per molt que intenti allunyar-me, està aquí de fons i és impossible el fet que no l'escoltis.
0: Podrem parlar amb ells i amb tots els protagonistes, òbviament, amb diferents connexions amb la Melina. Dèiem que tenim pregó de festa major, però la proposta continua, no? Aquest vespre, Melina, tenim més activitats, què podem dir?
1: Comença la següent activitat una hora més tard, però ja haurà, també hi haurà prèvia. Hi haurà el castell de focs de festa major, és a dir, el castell de focs d'artifici, però la prèvia estarà protagonitzada pels gegants i pels diables, qui un cop acabi el pregó acompanyaran a tots els assistents aquí mateix a la zona de concerts, a la zona de les escoles, per tal que tothom pugui gaudir d'aquest castell de focs.
0: I després, aquí on estàs, que ara mateix estem escoltant les proves de so, hi haurà la primera nit de l'Altarfesta.
1: Així és, el cap de cartell d'aquest any no l'hem escoltat encara, després podrem parlar amb ells, són la reina del pop, però sí que després d'ells vindrà Naim SK, justament la persona que estem escoltant ara mateix de fons, i la nit acabarà amb Brou, que també els tindrem a Ràdio Palafolls.
0: Doncs amb tots els protagonistes en parlarem, jo òbviament anirem connectant cada cop que puguem amb la Melina Morilla, per tant, Melina, quan tinguis algun dels protagonistes d'aquesta nit de pregó, de festa major, ens demanes pas i n'anem parlant.
1: Perfecte, Jordi, fins ara.
0: Gràcies, Melina. Fins ara. Doncs la Melina Morilla, avui al capdavant de la nostra unitat mòbil amb vídeos que també podreu veure a través de les xarxes socials durant aquest vespre, vespre de pregó, i nosaltres, com sempre, volem celebrar al vostre costat aquesta festa major. Benvinguts a aquest primer programa especial de festa major. Escoltem una miqueta de música i tot just tornem a compartir, doncs, més connexions amb tots vosaltres.

tram final de l'estiu és una de les cançons més escoltades i protagonitza els primers números de les llistes d'èxits. Aquest Petito A que uneix a Anna Mena i Lola Índigo. Per començar aquest programa especial de Festa Major no està gens malament. En breu tornem a baixar al centre del municipi per veure doncs, com es couen aquests minuts previs al pregó de Festa Major i a parlar amb els seus protagonistes. Però mentrestant, seguim amb més èxits. Someone loves you, honey. Repassem la bona música dels 90 amb Alicia McNeil i aquest Someone Loves You, Honey, i en un o res, Lady Gaga i Bruno.

0: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major. L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Divendres 4 de setembre, inici dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 de la tarda també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. I a les 7 també comença el Correbars per tots aquells inscrits amb sortida des de la plaça de les Valls d'Ax. A les 11, segona nit de l'Altarfesta a la plaça de Popi amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. Dissabte, 5 de setembre, a les 11 del matí, Correjocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 3 de la tarda, el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista. A les 6 de la tarda, Diada Castellera a la plaça Major. I al vespre, a les 7, segona nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax. A la nit, Correfoc. A les 9 del vespre començarà la tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a la plaça Major. I a 9:15, l'inici del correfoc amb finalització a la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 11 de la nit, tercera nit de l'Altarfesta, a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rulé. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
7: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
7: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
1: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. 24 hores de bona música.

0: Doncs què voleu que us digui? M'arriba la nostàlgia, eh? Sens dubte, moltes ganes d'aquesta primera nit de l'Altarfesta. Avui com a protagonistes, entre d'altres, la Reina del Pop, que són un grup que fan versions precisament de l'Oreja de Van Gogh, i on de ben segur sonarà aquest èxit, La Playa. Això serà, doncs, la primera nit de l'Altarfesta, a part de la Reina del Pop, ja ho sabem, Nahí, MSK i Brou, protagonistes de la primera nit de l'Altarfesta. És moment de tornar cap al centre del municipi. És moment de parlar amb una persona que de ben segur se sap de dalt a baix tota la programació d'activitats de la Festa Major. I és que tornem a saludar la nostra companya Melina Morilla. Bona tarda de nou.
1: Hola Jordi, bona tarda.
0: Doncs dèiem, crec que estàs amb una persona que se sap de dalt a baix a la programació de Festa Major.
1: Així és, justament. Tenim aquí amb nosaltres Susana Pla, qui tothom la coneix, però per qui no ho sàpiga, és la regidora de Cultura de l'Ajuntament. I en aquest cas, doncs, primer de tot, abans de parlar d'actes que es duran a terme avui i també aquests dies, el que volem saber amb ella, estant on estem, que estem al Palauet, és el pregó. Hola, Susana, bona tarda.
2: Hola, bona tarda a totes i a tots. Doncs sí, avui aquesta tarda, en poquetes hores, no, ja ho tenim tot a punt, doncs, per fer aquest acte, no, el pregó de la Festa Major, que dona el tret de sortir de tots els actes que tenim preparats aquests dies, de moltes activitats. I res, molts de nervis ja, moltes ganes que la gent ho pugui veure, perquè hi ha un treball molt llarg, no, de tot l'estiu per arribar en aquesta estona d'avui, i sobretot perquè la gent ho comparteixi, i també sobretot, no, per posar en valor aquesta obra, no, aquest palauet que tenim, que és obra de l'Arata Isosaki, i posar molt en valor el que és l'equipament, però també a la gent que cada dia li dona vida, no? I a totes les entitats esportives.
1: Justament, minuts previs de connectar en directe amb en Jordi, i estem veient aquí a tothom fent els últims detalls, la gent, participants, corrents per aquí. No sé si ens pots donar més detalls de què és el que podrem veure avui. Alguna coseta petita.
2: Ja sabeu que a mi també m'agrada sempre, no, mantenir aquest factor sorpresa. Crec que ha treballat moltíssima gent, és un pregó molt participat, apareix moltíssima gent i queda molt poquet. Jo crec que millor que la gent vingui, que ho gaudeixi i que després ens expliqui, doncs, com ho ha vist.
1: Recordem que el pregó comença a 9:45 de la nit, però que és millor que la gent estigui una mica abans per poder agafar lloc. Aproximadament, quant públic podrà entrar al Palauet aquesta nit?
2: Nosaltres tenim espai per 1.200 persones i esperem que càpiga tothom i que tothom pugui gaudir d'aquest espectacle.
1: Deixem de banda el pregó, que esperem que vingui moltíssima gent. Parlem d'actes. Avui comença oficialment la Festa Major. Aquí s'estan ultimant detalls. A la plaça de Popi s'estan fent ja proves de so dels concerts de l'Altarfesta. Què més podrem gaudir durant la jornada d'avui?
2: La jornada d'avui, jo sempre dic que el pregó és aquesta part, no, més institucional, aquesta part de voler posar en valor alguna cosa, que és el que passarà dins el Palauet, però després ja les entitats ens recolliran aquí, no, i ens guiaran cap a la plaça de Popi, on podrem gaudir tots de les barraques i dels concerts de l'Altarfesta, i abans aquest petit castell de focs, no, que ja també és una tradició al nostre municipi.
1: L'any passat el castell de focs era piromusical, tenia música. Aquest any de moment no hem sabut més detalls. Serà també música? Serà normal, tradicional?
2: Serà també música, com l'any passat, i esperem que us agradi molt. Jo sempre dic que, doncs, és tota la nit del pregó, no? I que el que volem és que la gent gaudeixi de la nit i que ens trobem tots en allà i gaudint. I a partir de demà, doncs, tots els actes, no? D'aquí el meu agraïment també a totes les entitats, que sé que aquests dies estan treballant de valent, que estan organitzant aquests actes, no? I que és, per ells és superimportant, i que des de l'Ajuntament, des de la regidoria, estan de cultura, però també de la de joventut, doncs intentem ajudar-los perquè estigui tot a punt. I a partir d'aquí, doncs, un munt d'actes organitzats per ells, també per l'Ajuntament, no? I res, que tothom ho gaudeixi moltíssim, amb molt, molt, molt, molt de seny, però amb molta rauxa.
1: Susana, et deixem aquí, que ja la música està a tope, segur que ja t'estan buscant. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé la Festa Major.
2: I a vosaltres, moltíssimes gràcies a vosaltres, que també sou part molt important d'això, perquè aquella gent que no pot venir, doncs, els hi pugueu explicar tot allò millor que està passant, no? Moltes gràcies i molt bona festa major a tothom.
1: Jordi, et retorno la connexió. Fins ara. Ara d'aquí res tornem a parlar.
0: Un aplaudiment també per vosaltres, que és difícil fer connexions, depèn amb quina música de fons. No, anava a dir soroll. Música de fons que s'està preparant tot el cerebet. Gràcies, Melina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: En una estoneta, doncs, recuperarem aquesta connexió interessant, el que ens explicava una miqueta la regidora Susana Pla, aquest palauet que ja està a punt per rebre a totes les persones que participaran d'aquest pregó 2026. Recordem que el pregó començarà a 9:45 del vespre. És el palauet en aquest any, homenatjant aquests 30 anys que tenim el palauet d'Arata i Sosaki al nostre municipi, i que aproximadament cap a 9:45 del vespre obriran aquestes portes perquè ja la gent pugui accedir dins del palauet. Tot el que passi us ho seguirem explicant en aquest programa especial que estarà amb vosaltres des de Ràdio Palafolls, des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat, des d'aquests moments fins a les 9 del vespre. Encara molts protagonistes han de passar pel micro de la nostra companya Melina Morilla. Us ho seguirem explicant tot i compartint bona música perquè, senyors, senyores, estem de festa major.

0: I nosaltres que hem volgut començar ja la festa major abans d'hora, eh? Celebrant-ho amb bona música i creant la banda sonora original d'un dia de pregó com el d'avui. Mama Duixa, vitamina de l'amor. Camí ja de les 7 de la tarda. En un no res tornarem a connectar amb la nostra companya Melina, perquè ens apropi més protagonistes i ens expliqui més coses del que està veient en el centre de la festa major. Però nosaltres continuem.
1: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Un dels temes que jo crec que sonarà i molt, aquesta Morocha, l'hem escoltat fa un momentet i ara mateix escoltem a Save Your Tears, un dels temes de The Weeknd del passat 2021. Reposem una miqueta tota aquesta informació, totes aquestes ganes de festa major i tornem amb més música i amb més connexions.
1: Farmàcia Apolo, la teva farmàcia de confiança a Palafolls. T'oferim un servei personalitzat en mesura de la tensió arterial i servei pes a bebès gratuïts, homeopatia i productes naturals, determinació del grup sanguini, anàlisi en sang amb resultats als 5 minuts i molts altres serveis que pots descobrir si ens visites. Som al carrer Ovidi Montlló, a l'entrada de Palafolls des de la cruïlla de la carretera Costa Brava. Obrim de dilluns a dissabte de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 9. I atenció, també obrim diumenges, de 10 a 2 del migdia. Farmàcia Apolo, deixa que cuidem de tu. Farmàcia Apolo us desitja molt bona festa major.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat. Escolta, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

ha tingut diferents èpoques i això s'ha notat molt amb les seves cançons. En aquest cas hem anat bastant enrere, eh? Era el 2009 quan ballàvem tots al ritme de la Loba. Shakira, protagonista d'aquesta primera hora de l'especial de Festa Major. Serem amb vosaltres aquestes tardes vespres per seguir tot el que passa en els actes de Festa Major i parlar amb els seus protagonistes i, òbviament, per seguir compartint èxits amb tots vosaltres. Èxits dels 70 fins a l'actualitat, la nostra pròpia radiofórmula, perquè volem celebrar amb vosaltres la Festa Major. Ara amb tot un clàssic, aquest Everlasting Love, versionat per moltes veus, en aquest cas per Sandra.

La reina de la música disco que no podia faltar també en aquests dies de festa major. La bona música que compartim plegats tu i jo en aquests especials de festa major des de Ràdio Palafolls. Ara Donna Summer, Last Dance. Un tema més per arribar al punt horari de les 7 de la tarda i compartir un nou butlletí horari. Nosaltres seguirem, compartint amb vosaltres tot el que veiem d'aquesta festa major.

0: Som-hi neix com a nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents de Malgrat de Mar. El projecte polític conjunt d'Esquerra Republicana i la CUP de Malgrat van anunciar fa uns mesos de cara a les eleccions municipals de 2027 ja té nom. Sota la marca Som-hi, les dues formacions d'Esquerra s'han aliat amb un grup de persones independents per formalitzar un nou espai municipalista, que es presenta com una alternativa real de govern pel municipi veí. Aquest anunci és el pas decisiu d'un camí que va començar el passat mes de març. En aquell moment, les dues forces representades per Joaquim Albert, d'Esquerra, i Enric Zaldo, de la CUP, van fer publicar la seva voluntat de concórrer plegades després de constatar la bona sintonia i el treball conjunt que havien mantingut des de l'oposició durant l'actual mandat. La candidatura s'ha presentat públicament acompanyada del manifest titulat Un camí clar, un projecte comú. Construïm una alternativa per Malgrat. Els impulsors del projecte insisteixen que la plataforma no neix amb la intenció de sumar cicles, sinó amb l'objectiu clar de sumar persones i plantejar una manera diferent de governar, basada en la transparència, la col·laboració i la participació directa dels veïns. En aquest sentit, defensen que el futur de Malgrat s'ha de decidir escoltant, debatent i escrivint el projecte carrer a carrer. La plataforma ja ha definit quines seran les seves principals prioritats pel poble, posant el focus en necessitats de caràcter social i econòmic. Entre altres, hi ha l'habitatge digne, els serveis públics, el comerç local, la transició ecològica i sostenibilitat i la cohesió social i joventut. Segons han anunciat des del mateix partit, en els pròxims dies es donarà a conèixer les primeres accions públiques i trobades sectorials per començar a obrir i compartir el projecte amb tot Malgrat de Mar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Avui hem més sentit que mai un homenatge a tots aquells tècnics de so que participaran no tan sols de l'Alterfesta, punt clau a la plaça de Popi, sinó també que sonoritzaran tots els actes de festa major i que a vegades ens compliquen una miqueta el fer les connexions, només una miqueta. Amb aquest Xavier, el tècnic de so, amb la Ludwig Band, el que fem és tornar cap al centre del municipi. Doncs no sé si amb tècnic de so o sense, deixeu-me saludar la nostra companya de nou, Melina Morilla. Molt bona tarda de nou.
1: Hola, Jordi, bona tarda.
0: Sembla que et podem escoltar bé. On et trobes i amb qui t'acompanya?
1: Doncs torno a estar a la plaça de Popi i en aquest cas tenim amb nosaltres un conegut també de Ràdio Palafolls de joventut. Tenim l'Albert, el tècnic de joventut, el tenim amb nosaltres. Hola, Albert, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: El tenim amb nosaltres justament perquè estem aquí davant de l'escenari en el qual es faran els concerts de l'Alterfesta, de la gran festa de les grans activitats que tenim aquí a la Festa Major de Palafolls. Albert, nervis per com es comporti la nit?
2: Sí, sí, sempre hi ha aquests nervis barrejats amb ganes, barrejat amb il·lusió, no? De molts mesos de treballar i de treballar molt, de lligar-ho tot, que sigui les entitats, els tècnics de so, logística en general, i que, bueno, amb ganes de que nervis, però amb ganes de que comenci i que tot vagi bé.
1: Perquè aquí la gent el que veu són tres nits de concerts, però vosaltres porteu molts i molts mesos treballant per poder dur a terme aquestes nits.
2: Doncs sí, sí, pràcticament m'atreveria a dir que portem un any treballant-ho, perquè nosaltres, doncs, des de l'àrea de joventut, un dels nostres pilars és, doncs, fomentar la participació a tots els nivells, i una manera de participar amb els joves és que ells decideixin, com ja sabeu, doncs, els grups que portem, no? Llavors, nosaltres d'aquí, ara estem amb la Festa Major, amb l'Alterfesta Festa 2026, però nosaltres d'aquí menys d'un mes ja estarem preparant la del 2027 per portar els grups de l'any que ve, no? Doncs tota aquesta feina, doncs, és la que vam començar a fer, doncs, el setembre-octubre de l'any 25, i fins a arribar a dia d'avui, doncs, i com us podeu imaginar, els joves amb moltes ganes i molta il·lusió, després de tantes i tantes trobades i tantes reunions, de poder portar aquest grup o aquest cantant o aquest altre, doncs al final, doncs, tenen els seus artistes preferits, els que ells han escollit, i amb moltes ganes de que comenci.
1: En aquest cas, un d'ells l'escoltàvem abans, en Naim SK, també n'hi ha d'altres. Per exemple, aquesta nit, de qui podrem gaudir?
2: Doncs avui a la nit, just després del pregó i del castell de focs, tocarà el tribut a l'Oreja de Van Gogh. I després d'aquesta, és un grup de versions, lògicament, i després d'aquest grup de versions tocarà, com tu deies, en Naim SK, i un grup de versions Brou, que fan coixi com un espectacle, primer un i després l'altre, però es barregen bastant, per dir-ho així. I, bueno, res, com tu deies, ja estan aquí provant tots els temps de so, ara de seguida començaran a fer les proves de so a l'Oreja de Van Gogh, i, bueno, moltes ganes de que comenci, torno a dir.
1: Avui tenim aquests grups, però les següents nits en tenim d'altres, entre ells guanyadors del concurs Mosca, que aquest any també n'ha tingut dos guanyadors, diria, si no vaig errada.
2: Correcte, sí, sí, dos. Els grups són Indubio i Jader, i, bueno, també, doncs, són joves que els tenim, per sobretot Jader, no?, que els tenim als blocs d'assaig de Can Valla, que porten molts mesos assajant, que venen més d'un dia a la setmana, venen matins, venen tardes, quan els estudis els hi permet, els tenim allà assajant. Aquesta setmana han fet un intensiu, ho he vist de primera mà, que hem estat per allà, i també tenim moltes ganes, doncs, que arribi el seu moment de gaudir del seu premi, no?, de guanyar del concurs Mosca, que és pujar a l'escenari de plaça de Popi, que tothom ho diu, que és un escenari molt, molt peculiar, però que és magnífic, que és molt acollidor, una plaça oberta, fantàstica, que tant, no només el públic assistent i les entitats, sinó que els músics que venen a tocar diuen, ostres, té el seu encant, no?, el seu encant de poble, una plaça oberta, mig coberta però oberta, i fa molt de goig i tenen moltes ganes de tocar.
1: Doncs, Albert, amb aquestes ganes tant dels grups del Mosca com també dels altres grups que venen i les ganes que teniu vosaltres de joventut, et deixem treballar, que tens aquí una miqueta explotats els companys de joventut, pobres, mentre jo t'he robat per la ràdio. Et deixem seguir treballant i preparant aquesta gran festa.
2: Moltes gràcies, i gràcies, ràdio, per la feina que feu també.
1: Jordi, retorno la connexió cap a tu. En uns minuts tornem a parlar.
0: Una forta abraçada també a l'Albert Muñoz. Gràcies, Melina, per l'entrevista, tècnic de joventut al nostre municipi, que déu-n'hi-do, la feina que tenen també aquesta Festa Major. En breu tornem a parlar. Melina, gràcies. Mira, ja he saludat a la nostra companya Melina Morilla, que ràpid, ràpid ha anat a buscar més protagonistes de la jornada. Veurem a veure si podem parlar amb la reina del pop, aquesta banda de versions de l'Oreja de Van Gogh, que actua tot just aquesta nit, primera nit de l'Alta Festa. En breu també podrem parlar amb Brou, que estan de camí cap a Palafolls, seran els tercers amb actuar aquesta nit de l'Alta Festa, i òbviament amb Naïm SK. I també amb altres protagonistes de l'Alta Festa. No oblidem totes les entitats que són a barraques aquesta nit, només les de l'Alta Festa, després s'uniran les del Sopars a la Fresca a partir de demà, però que també se'ls espera uns dies, doncs, si més no, carregat de feina a les entitats de Palafolls. En un o res, doncs, tornarem a veure què es cou pel centre del nostre municipi, en aquest cas la Melina Morilla, seguint ja les proves de l'Altar Festa. Nosaltres compartim més èxits des de Ràdio Palafolls.

Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques, lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.

que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. Ràdio Palafolls.

0: La bona música per celebrar la festa major al vostre costat en aquesta primera nit d'actes grans, podríem dir-ho així. A les 9:30 començarà el pregó i a partir d'aquí tota una sèrie d'activitats aquest cap de setmana. De versions va la cosa. Ara mateix, Natalia Jiménez, al capdavant de la Quinta Estació, versionant un clàssic d'Hombres G. Voy a pasármelo bien. Però no deixem aquest concepte, el de les versions, i ambientem una miqueta la següent entrevista. I és que els pròxims convidats que estan amb la Melina Morilla tenen molt a veure precisament amb aquest tema. Melina, tot teu, amb qui t'acompanya avui?
1: Hola Jordi, una altra vegada. Doncs estem amb nosaltres la Cel, qui és la cantant de... Ara mateix escoltàvem una cançó de l'Oreja de Van Gogh i justament el tribut que avui toca aquí a Palafolls a l'Alterfesta és un tribut a l'Oreja de Van Gogh. La Cel, bona tarda.
2: Hola, què tal, com esteu?
1: La tenim amb nosaltres justament perquè ens expliqui una miqueta a veure què és el que podrà gaudir la gent que vingui avui a l'Alterfesta, perquè és el primer concert de la nit, el concert que obrirà totes aquestes tres nits de concerts. Primer de tot, per conèixer-vos una mica millor, en quin moment o per què neix el grup i en aquest cas un tribut a l'Oreja de Van Gogh, per què aquest grup tan mític?
2: És, la veritat és que és una història poc romàntica. Simplement ens vam ajuntar com coneguts, no érem amics, alguns de nosaltres sí, però la majoria no, per fer un grup de versions. Estàvem tocant en altres agrupacions i vam dir, bueno, doncs ens ajuntem per

0: fer quatre tonteries. I ens vam engrescar i fèiem versions d'això, doncs, cançons que jo podia cantar, però tant d'un grup com d'un altre i tal. I al final va venir el bateria, que no teníem bateria fins aleshores, i va dir, a veure, nois, on teniu? Perquè hi ha molts grups de versions, són boníssims, i nosaltres no tenim res especial. I llavors jo, aprofitant la vinentesa, doncs vaig dir, ai, és que jo des de petita, doncs, que cantava a l'Oreja de Van Gogh i tal, i les meves amigues em deien que m'assemblava, i dic, podem provar. I aquella mateixa tarda, després d'aquell assaig, que mai més vam tornar a fer aquelles cançons, doncs vaig començar a enviar àudios al grup, de dir, o sigui, trossets de cançó de l'Oreja, no? També s'ha de dir que de Mecano, però no, no, l'Oreja va quallar i aquella mateixa nit, abans d'anar a dormir, ja teníem el nom i tot.
1: Un grup que, tal com diem, és mític, un grup que ha passat generacions i generacions. Què és el que consideres que té tant d'especial justament per això? Perquè a dia d'avui, a 2026, ara fa res, han tornat, no? Però encara seguim cantant les seves cançons, encara ens agradi i encara, doncs, ens faci especial il·lusió un retrobament com el que hi ha hagut.
0: Primer perquè són en castellà i ja no és que hi ha la dificultat de que sigui en anglès i no saps què estàs cantant. Després perquè són melodies molt, molt, com diria jo, enganxifoses, però en el bon sentit. Són molt senzilles, són molt alegres i tot i que estiguin parlant la majoria de desamor i de coses així com una mica xungues, doncs al final se'ns queda i són com que t'animen. Hi ha molta gent que ve després dels concerts que primer diu que no s'ho esperava, perquè quan dius no, és un tribut a l'Oreja, es pensen que és una cosa com més light i més, no sé, més tranquil·la, i després et diuen, és que m'he sorprès i a sobre sabia totes les cançons, cosa que no me'n recordava, i surten soles. Surten soles les lletres, les melodies, els uixalales, els guas, els coros i tal. I jo crec que per això és tan senzill que passi de generació en generació, que convisquin moltes generacions en els concerts, el públic és supervariat. I jo crec que és això al final el que enganxa, i després que nosaltres ho fem molt bé.
1: En el cas de Palafolls, públics variats, què és el que espereu del públic del nostre municipi, i en aquest cas també què és el que el públic podrà veure aquesta nit? No sé si ens pots donar alguna cançoneta que 100% sortirà o si hauran de participar en alguna de les cançons.
0: Intentem fer participar força, sí, la veritat és que sí, perquè ja et dic, la gent no se'n recorda, però surt sol i les poden cantar pràcticament totes, si no són totes. No esperem gaire, vull dir, les nostres expectatives sempre són baixetes perquè després ens sorprenem, no? Però sí que és veritat que jo fa uns anyets vaig venir a veure Diversiones a la Festa Major i estava a rebentar. Evidentment no som Diversiones, però sí, jo sé que la gent de Palafolls vindrà a passar-s'ho bé, que s'ho passaran molt bé, que els hi farem passar molt bé i que serà una nit superguai, perquè sé que abans hi ha els focs i després estem nosaltres i després hi ha més cosetes i tal, o sigui que s'ho passaran de conya. Nosaltres també.
1: I finalment, per acabar l'entrevista, potser et poso una mica entre l'espasa i la paret, però si haguessis d'escollir una sola cançó de l'Oreja de Van Gogh, quina escolliries per tocar sempre, que diguis és la meva preferida de tota la vida?
0: Cap problema, és més, en el concert jo sempre ho dic, quan ve aquesta cançó ho dic, és la meva preferida i espero que m'ajudeu a cantar-la, el 28. No sé per què, segurament sí que és de les conegudes, però no molt conegudes, però és que m'encanta i a més m'encanta la seva història i no sé, és com molt guai, i a més és un moment en què també faig cantar a la gent i sempre surten els grupets, acostumen a ser noies i algun noi tal que se la saben i que m'acompanyen, és molt guai.
1: Per tant, que la gent de Palafolls s'estigui ja preparant la lletra de la cançó, no?, per poder donar-ho tot aquesta nit aquí a l'Alterfesta.
0: Sí, ja s'ho poden preparar. Poden, les plataformes de reproducció de música ja es poden baixar totes les discografies de l'Oreja, perquè farem moltes de les cançons que tenen ells, tots són hits. I no passa res, jo puc dir el repertori si vols, i així venen més preparats. No pot faltar La Playa, ni Rosas, ni El 20 d'enero. I a més a més combinem les dues etapes, no?, de l'Oreja, tant amb la Leire com amb la Maia, o sigui que també hi haurà alguna cançó de la Leire.
1: Perfecte, doncs Cel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Recordem, serà aquesta nit just després del Castell de Focs d'Artifici, aproximadament a les 11 i poquet.
0: A mi m'han dit que han d'estar superpuntuals, preparats, cap a les 10, perquè és possible que els focs acabin a quarts d'11 i llavors surti pitant.
1: Doncs llavors et deixem fer les proves de so i ens veiem aquesta nit. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Jordi, fins aquí aquesta connexió. Torno d'aquí una estona, vaig a veure si trobo més protagonistes per aquí per Palafolls.
2: T'haig de dir, Melina, que t'escoltava i la pell de gallina, eh? L'Oreja de Van Gogh és dels meus grups preferits i la veritat és que la
1: doncs
2: reina
1: saps,
2: del pop...
1: Has de venir aquesta nit.
2: Home, aquí. I tant, no m'ho perdo, però és que és pur espectacle, eh? Que la gent no s'ho perdi, igual que tots els concerts de l'Altarfesta, però deixa'm fer una especial menció amb la reina del pop perquè són pura energia dalt de l'escenari i ens ho passarem molt bé. Gràcies, Melina.
1: Fins ara.
2: Fins ara. Fins d'aquí una estona la Melina, que segueix buscant protagonistes. Després del Castell de Focs, a la plaça de Popi, a la mateixa plaça de Popi, la reina del pop tocant en la primera nit de l'Altarfesta. Tot just 8:15 del vespre. En breu també parlem amb Brou, un dels protagonistes també d'aquesta nit. De fet, ells tancaran la nit. Parlarem amb ells en una estoneta. Ara, però, deixeu-nos descansar. Vinga, va, més música des d'aquest programa especial de Festa Major.
3: Busquem i triem els èxits de sempre.
4: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
3: L'actualitat musical per a tu.
4: Ràdio Palafolls.

0: fa una estoneta que escoltàvem el Have You Ever See the Rain, un clàssic dels Creedence, en aquest cas amb la veu dels Spin Doctors. I ara mateix hem tornat a les veus dolces. Gracie Adams amb el That's So True. I mira, parlant de veus dolces, de moment la té dolça. Veurem què passarà quan acabi la festa major amb totes les activitats i totes les entrevistes que es fa fent. Però anem a comprovar amb qui està la nostra companya, Melina Morilla. Melina, dèiem que de moment tenim veu, eh? Després de la festa major, en els últims actes, no sé com acabarem.
1: De moment, si vaig allunyar-me de la zona de concerts, crec que mantindré la veu. Un cop ja me'n vagi a Popi, ja no puc assegurar res.
0: Crec que t'acompanya una altra de les persones claus d'aquesta nit de la festa, oi?
1: Així és, tenim amb nosaltres la Sier, que el coneixem dels Diables, però també de moltes altres entitats, perquè això és el que té a Palafolls, que una persona participa en una entitat i està també a totes les altres. Sier, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Estem amb tu, de part dels Diables, com a secretari dels Diables, per parlar d'una de les activitats centrals de la Festa Major, el Correbars. Què tal es preveu aquesta nova edició d'aquest Correbars?
2: Bueno, doncs es preveu amb molta gent i amb moltes ganes de tornar a fer-ho en condicions.
1: Aquest any, normalment sempre la gent es disfressa i hi ha temàtiques, però aquest any porta un nom bastant curiós, la Granja Tílica. D'on surt aquest nom?
2: Bueno, doncs de fer reunions, vam dir de temàtica granja, i com per intentar fer que es fos més nostra, doncs vam dir que es digués la nostra granja, la Granja Tílica.
1: I també vídeos hem vist a xarxes socials en el qual esteu al camp disfressats de grangers. La gent que es disfraci haurà d'anar de granger, hi haurà animals, què hi haurà?
2: Home, als de la colla ens agradaria que apostessin per una disfressa més d'animals, però evidentment entenem que és més fàcil anar de grangers, tot i que nosaltres, els de l'entitat, anirem de grangers.
1: Hi haurà, a banda de grangers, hi haurà algun animal, algú s'ha animat a anar d'animaló, de porc, de vaca?
2: Doncs esperem que sí. Si no hi ha ningú, doncs potser fem una disfressa i em disfresso jo mateix de porc i fem el Correbars de porc.
1: A banda d'això, parlem del recorregut. Com serà aquest recorregut? Hi ha algun tipus de canvi?
2: Doncs hi ha un canvi en respecte a l'any passat, que va ser molt curt i va ser fer la volta pel parc municipal. Aquest any és un recorregut més espaiat i més llarg, que començarem a Valldacs i doncs, passarem pel carrer Pompeu Fabra, pel de Baix, pel Pi Margall i acabarem a la plaça Popi.
1: Deies que participarà bastanta gent. No sé si tens aproximadament xifres de quantes persones s'han apuntat aquest any.
2: Mira, doncs, a les inscripcions que vam fer el 22 d'agost es van apuntar prop de 150 persones i hem decidit, doncs, que molta gent ens volia que l'apuntéssim, tal, que s'havien quedat sense plaça, doncs el mateix dia, a les 5, doncs obrirem 25 places presencials més.
1: Recordem a la gent que es vulgui apuntar a última hora, 25 places presencials, què és el que ha de fer la persona que vulgui venir al Correbars? A banda de venir disfressat, si us plau, d'animaló o de granger.
2: Doncs han de portar el DNI en físic, això és imprescindible, tant les persones que es van apuntar el 22 d'agost com les que es vulguin apuntar el mateix dia. DNI físic, si no, no podrem fer el Correbars. També allà mateix tindrem fulls d'autoresponsabilitat perquè puguin signar-los en cas que passi qualsevol cosa, cadascú és responsable sobre si mateix. I això, i portar 12 euros en efectiu, sobretot en efectiu, perquè puguin participar i gaudir de les begudes.
1: Ara parlaves de l'autoresponsabilitat de les persones. Des d'aquí fem una crida, no?, a que la gent es controli, que no hi hagi problemes, que no es liï, però quins serien els consells de seguretat o què és el que recomanaries a les persones per gaudir amb seguretat d'aquest Correbars?
2: Doncs sobretot que no es sentim pressionades per veure a totes les parades, perquè entenem dins la mateixa entitat que és un recorregut que pot ser una miqueta dur, si us plau, que alternin entre aigua, menjar, qualsevol cosa, que s'adrecin a algú de l'entitat. I també doncs, que si pateixen qualsevol tipus d'agressió, hi haurà persones que aniran identificades amb una banda lila a les quals es poden anar a parlar i ho gestionarem i ho parlarem i solucionarem.
1: Finalment, per recordar a la gent quan serà, a quina hora és, punt de trobada.
2: Doncs mira, quedarem demà, divendres 4 de... 4 de setembre a la plaça Valldax. A les 6 i mitja començarem a revisar totes les inscripcions, on mirarem això, el full d'autoresponsabilitat i el DNI. I a les 7 és quan començarà el Correbars en si.
1: Perfecte, Sier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i gaudeix d'aquesta festa major.
2: Igualment, moltes gràcies.
1: Jordi, et retorno la connexió cap als estudis. Torno a buscar gent...
0: T'anava a dir, Melina, no? Els Diables, que també tenen protagonisme aquesta nit, perquè seran els encarregats de fer la cercavila que ens portarà fins a la plaça de Popi, conjuntament amb la colla gegantera. I si no m'equivoco, Melina, també tenen barraca, no?, dins l'Alterfesta?
1: Sí, també aquí ja estaven muntant abans la barraca. En aquests dies també ens acostarem per parlar amb ells i per veure què tal estan, i efectivament, tal com dius, seran alguns dels protagonistes que acompanyaran a tota la població cap al Castell de Focs aquesta nit.
0: I òbviament amb el correfoc, però també amb aquest correbars que, com dèiem, es farà demà divendres al punt de les 7 de la tarda, amb sortida des de la plaça de les Valls d'Ax, amb aquestes 25 places que encara quedarien per la gent que vulgui fer la inscripció tot just demà. Gràcies, Melina.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Acomiadem la nostra companya Melina Morilla. Nosaltres seguim amb aquest programa acompanyant-vos fins a les 9 del vespre, explicant-vos tot el que passa en aquest inici de festa major, podríem dir-ho així, amb aquest pregó de festa major que ha de començar a 9:45. I amb molta més bona música, com sempre, des de Ràdio Palafolls. Seguint la festa.

0: que si compres a les botigues Aulet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
2: 112.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't.
7: A què esperes tu?
8: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
9: Here we go! 107.7 FM, Ràdio Palafolls.

0: Doncs nosaltres que ja hem començat la festa major ballant el ritme que marca doncs, la banda sonora original de la música que compartim en aquest programa especial fins les 9 del vespre explicant-vos tot el que passa doncs això, a la nostra festa major. Vida de Rico, ara escoltes a Camilo i anem cap a la plaça de Popi. I és que allí tenim de nou la nostra companya, Melina Morilla, que ens expliques. Bona tarda de nou.
1: Hola, Jordi. Bona tarda. Doncs mira, ara mateix estic molt ben acompanyada. Tinc aquí un corrillo de gent al meu voltant, però només un d'ells s'ha atrevit a parlar amb nosaltres, en Jan, qui és monitor de l'Esplai. Hola, Jan, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
2: Una mica nerviós, content perquè comença ja tot.
1: Amb tu volem parlar d'una de les activitats més tradicionals del nostre municipi, la Sessió de la Safanòria. Entenc que molta gent sabrà què és, però per qui no ho sàpiga, què és exactament aquesta activitat?
2: Doncs és un joc que dura a partir d'avui mateix, després del Castell de Focs, comença tot, on en una espècie de roda hi ha tant assassins com víctimes i el paper de cada persona que juga és, amb una pastanaga, a assassinar a la seva víctima, que ja li ve donada des d'un primer moment. Llavors, com es mata? A través de fer servir la pastanaga com si fos un ganivet, una mica així. Llavors, segons les bases del joc, tampoc et pot veure cap altra persona, com si fos així més misteriós, com un assassinat real. I acaba tot el dia 6 de... bueno, aquest diumenge 6. Aquest any hem aconseguit que s'apuntin gairebé una trentena de persones i seguim sense cap mena de novetat, però sí que és cert que reutilitzem la novetat de l'any passat, que eren aquests reptes, que cada dia tindrem un nou repte que podreu comprovar a les xarxes de @safanoriaplf o a l'Esplai al Pas, també ens podem repujar tot. Qualsevol dubte també ens podeu enviar missatge directe o consultar-ho a les pròpies xarxes, com ja he dit.
1: Per exemple, aquests reptes, l'any passat, si ens pots explicar algun d'ells perquè la gent es posi una mica al dia i sàpiga què és el que poden haver de fer.
2: I tant. Doncs l'any passat a mi em va agradar un molt, que era aconseguir un personatge públic de Palafolls en vídeo, digués, amb la persona que estigués participant, soc una pastanaga bullida. O també hi havia un altre molt divertit, que era buscar una diadema de conill i fer-se una foto amb ella, que estava amagada pels voltants del que vindria a ser la plaça Popi, tota aquesta àrea més present de Festa Major.
1: Quins personatges públics vau poder veure l'any passat?
2: Si no m'equivoco, es va aconseguir tant la Susana com en Francesc, però ara no tinc la memòria bastant aguda, però em vol sonar que sí.
1: Comentaves que una trentena de persones participaran, haurà de ser just després del Castell de Focs. Com us han de dir que han matat a la persona que els tocava?
2: Doncs s'haurà de confirmar via missatge la persona que ha assassinat, a qui ha assassinat, i hauran de rebre un missatge de tant la persona morta com la persona que ha matat, per confirmar que al 100% hi ha hagut aquest assassinat.
1: I qui decideix qui mata a qui? Sou vosaltres des de l'Esplai o ara mateix amb tanta intel·ligència artificial és el ChatGPT que decideix aquest mata aquest?
2: No, estem intentant apostar per no fer servir les intel·ligències artificials dins de l'Esplai, però aquest any sí que és, bueno, no hem fet servir cap mena d'intel·ligència artificial i hem fet nosaltres la pròpia roda. Anàvem apuntant un paper, la persona, després de qui havia de matar, i al final acabàvem amb l'última persona havent d'assassinar la primera.
1: I per rebre la persona que havien de matar, pel que he pogut anar escoltant, heu fet uns sobres molt especials, no? Amb dibuixos de pastanagues, perquè tot sigui doncs això molt més especial, que tingui el seu toc.
2: Sí, i tant. Llavors, és el que vam fer. Vam agafar dins del sobre, cada persona es pot trobar la seva víctima, amb una imatge molt graciosa, i els vam portar a cada domicili de que teníem disponible en aquell moment.
1: Perfecte, Jan. Doncs recordem a la gent, els participants, aquesta nit, després del Castell de Focs d'Artifici, que serà just després també del pregó, comença l'assassí de la Safanòria i durarà fins diumenge vinent, diria, aproximadament.
2: Exacte, sí.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Merci, igualment.
0: Gràcies, Melina. No sé si m'escoltes. L'Esplai al Pas, que també va ser protagonista de les primeres activitats que es van fer de festa major amb la gincama que van fer aquest cap de setmana. No sé si ens vols explicar alguna coseta més.
1: Doncs res, de moment em quedo aquí, Jordi, amb els Diables i seguiré buscant gent. Aniré justament aquí, em quedaré a la plaça de Popi, que avui és on està tota la festa, per veure si alguna entitat de barraca es vol parlar amb nosaltres.
0: Estàs més bé, més molt ben acompanyada, eh, Melina? No, no hi ha cap mena de dubte. Amb aquestes entrevistes...
1: Molt protegida, que és diferent. Molt, molt protegida amb els Diables.
0: Recordo que també podeu seguir totes aquestes entrevistes a través de les xarxes socials, on també hi som, @radiopalafolls, tant a Instagram com a Facebook. Vaja, perquè no et perdis res del que pot passar a la festa major. Gràcies, Melina. En una estoneta tornem a connectar.
1: Fins ara.
0: Deixem a la nostra companya Melina, que ara mateix estava a la plaça de Popi, pendent de tot el que pot passar en aquesta altarfesta, però recordem que avui és dia de pregó, que el pregó començarà a 9:45 del vespre, però que les portes s'obriran cap a 9:45, aproximadament a la plaça de la plaça Popi, no, al Palauet, que és on es fa el pregó, eh? Nosaltres a 2 minuts per arribar a les 8 del vespre, en breu, el butlletí informatiu, ens queda doncs un tema més. Vinga, som-hi!

0: Un camió tomba un arbre a la cruïlla del carrer Francesc Macià amb el carrer del Mig després d'un xoc amb el retrovisor. Aquest dijous s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat a Palafolls. Un camió que circulava pel carrer del Mig ha donat un cop contra un arbre en arribar a la cruïlla amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte s'ha produït amb el retrovisor del vehicle i ha estat prou fort com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada de la via. A causa d'aquesta topada s'ha trencat el retrovisor, un dels vidres del camió i també un fanal. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat la policia local per avaluar els danys i gestionar la circulació. Afortunadament, l'accident s'ha saldat exclusivament amb danys materials i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida. I avui també parlem de salut perquè la Corporació de Salut amplia el programa Domum per pacients oncològics amb els nous convenis de col·laboració. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha signat dos nous convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice i amb la Fundació Oncolliga Barcelona. Aquesta aliança permetrà ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes que s'ofereixen dins del programa Domum, un espai d'acompanyament pensat específicament per millorar el benestar emocional de les persones amb malalties oncològiques i també de la seva famílies. Segons detallen des de la corporació, l'acord formalitzat amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice obre una línia d'atenció centrada en el benestar físic de la pell dels pacients. A partir d'aquest mes de setembre es posarà en marxa una nova activitat d'estètica oncològica. Consistirà en sessions individuals dirigides per professionals i voluntaris, els quals ensenyaran tècniques i tractaments d'autocura personalitzats per la pell, per tal de mitigar els efectes de la malaltia i també els seus tractaments. D'altra banda, la corporació ha renovat el compromís amb la Fundació Oncolliga Barcelona. L'entitat, que ja venia col·laborant amb el programa oferint sessions de ioga suau, crearà d'un grup de psicooncologia. Aquest espai, que estarà liderat per una psicooncòloga de la mateixa fundació, pretén oferir un suport directe per facilitar l'assimilació i la normalització del diagnòstic, així com també acompanyar els pacients en el procés d'adaptació a les possibles seqüeles de la malaltia. L'acord també garanteix que es continuaran realitzant tallers i xerrades de divulgació de manera regular.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Les 8 i 6 minuts en directe en aquest programa especial de Festa Major a Ràdio Palafolls. Fins a les 9 estarem amb tu, acompanyant-te avui i els pròxims dies, explicant-te tot el que passa en aquesta Festa Major i parlant-ne amb els seus protagonistes. El ritme ara de Max Navarro, un ex-triunfito que ens presenta aquest Estrelles. Així comencem aquesta darrera hora i així seguirem compartint més èxits.
1: Let's go, girls.

0: la bona música també per festa major a través del 107.7 o de www.radiopalafolls.cat. Shania Twain sonava fa un momentet amb el clàssic Men, I Felt Like a Woman. I ara mateix, As It Was, l'hauràs reconegut, és Harry Styles. Temps ara per tornar, doncs això, al centre del municipi. Estem de festa major. Fora de micros hem encomanat a la nostra companya Melina Morillas, que mira, que avui està fent quilòmetres, eh? Doncs a veure si podia arribar fins al Palauet per veure com estava l'ambient. No sé si haurà arribat. Melina, molt bona tarda de nou, bon vespre, ja gairebé nit. Has arribat o què?
1: Hola Jordi, sí, sí, estic just aquí davant del Palauet i tal com deies, avui he fet una de quilòmetres que mira, que ni el Camino de Santiago.
0: Vas comptant, amb allò del rellotge intel·ligent o què? O no ho tens preparat, això?
1: Em falta el rellotge, però me'l podria comprar i ja veuríem. Potser faig rècord i tot.
0: Vaja, i més quilòmetres que faràs, eh? Sento dir-t'ho perquè avui t'hem comandat la missió, doncs avui i també tots els pròxims dies, de que ens expliquis tot el que està passant a Festa Major, tu que ho podràs disfrutar també i com dèiem, has arribat al Palauet en qüestió de mitja horeta, ens deia l'organització que estava previst que obrissin portes. Per tant, entenc que la gent de moment s'espera fora, eh, Melina?
1: De moment aquí ja comença a haver-hi gent, no és potser com altres anys, hem de veure què tal d'aquí una estoneta, però sí, sí, aquí ja hi ha unes 4 o 5 persones que estan fent cua i que segur que estan guardant lloc també pels pròxims que vinguin. Ja també hi havia una senyora que estava preguntant als conserges de l'Ajuntament a veure que quan obrien les portes, si podien entrar allà, perquè de fet ara mateix al Palauet s'està fent l'assaig general poc abans que comenci per veure que tot està bé, que tot està perfecte i que no falla res per poder començar ben bé aquesta gran nit de Festa Major, aquesta primera nit oficial de Festa Major.
0: Mm-hmm. A veure, Melina, recopilem una miqueta informació de servei. Què és el que sabem fins ara d'aquest pregó de Festa Major, on la informació, de fet, ha estat molt ben guardada? Hem anat sabent amb comptagotes qui serien protagonistes aquesta nit de pregó de Festa Major. Què es farà en aquest pregó de Festa Major? De fet, tu mateixa li preguntaves a l'inici d'aquest programa a la regidora Susana Pla i no ens ha volgut desvetllar gaire cosa, oi?
1: Així és, Susana no ens ha volgut dir moltíssima cosa, però aquí direm als nostres oients, ja que estic fent d'ulls dels oients, que es poden veure algunes cosetes a través del Palauet. Tampoc direm molta cosa per poder mantenir, no, aquesta incògnita, però el que sí que es veu que qualsevol persona que passi per aquí podrà veure és que, per exemple, està la fatillera ja preparada. També hi ha algunes entitats que estan assajant, s'està escoltant música, ara hi ha, per exemple, We Are The Champions, llavors tot molt centrat en l'esport, en el Palauet, en aquests 30 anys que celebra aquest equipament tan important del nostre municipi i que és emblemàtic. Però és això, la gent que passi per aquí ara mateix, a banda d'un aire molt bo, tenint en compte la calor que ha fet aquest matí i que ha fet aquesta tarda, s'agraeix aquest aire, trobaran la fatillera aquí esperant a tothom, que recordem que serà una de les encarregades d'acompanyar la gent fins a la plaça de Popi amb el Castell de Focs.
0: Mira, Melina, nosaltres hem fet tasques d'investigació i hem pogut veure a través del perfil de Jader, que és un grup que abans ens explicava també l'Albert, el tècnic de joventut, que ens explicava precisament que formen part de l'Altarfesta i que actuaran, que és un grup que actua normalment o que assaja normalment dins els bucs d'assaig de Can Batlle, que també hi participaran. Ells mateixos ho han fet saber a través del seu perfil a xarxes socials, interpretant, i així t'ho dono com una píndola per saber una miqueta més, l'himne de Palafolls. Per tant, aquest és un dels plats forts d'aquest pregó de Festa Major. Què et sembla?
1: Em sembla fantàstic i sobretot tal com parlàvem amb l'Albert, no? Aquesta manera de donar veu a gent del poble, també al pregó, donant veu i donant visibilitat a entitats del nostre municipi que són justament qui fa gran el nostre poble i nosaltres també estem comptant amb elles. Avui hem pogut parlar amb unes quantes, però seguirem parlant perquè la Festa Major no seria el mateix sense elles i el nostre poble, de fet, tampoc seria el mateix sense totes aquestes entitats que el fan gran.
0: I un altre dels col·lectius que participarà d'aquest pregó de Festa Major, ho dic perquè ja és un clàssic i normalment mai fallen en aquests dies de Festa Major i sobretot el dia del pregó, són les noies i els nois, no sé si nois, noies segur que sí, de l'Escola de Música i Dansa, que també participaran amb algun ball, veritat?
1: Així és, per aquí estan, les hem pogut veure abans. Diria que no he vist cap noi, sinó que tots eren nenes i estaven totes molt emocionades, molt contentes, cap amunt i cap avall, amb aquests nervis, no?, de participar en un acte tan important com aquest. Si ja de per si les competicions que fan i les exhibicions que fan en el nostre poble ja són importants, imagina't el fet de tenir l'oportunitat de participar en el pregó.
0: Va, doncs mira, hem estirat una miqueta més del fil i hem sabut alguna coseta que pot passar en aquest pregó de festa major. Segons l'organització, com ens deien, en mitja horeta haurien d'obrir portes, tot i que el pregó de festa major està previst que comenci a 9:45 davant del Palauet. La nostra companya Melina Morilla ens diu que de moment no hi ha gaire gent fent cua, això és bo, tot pot ser que arribi després, posa't a cobert, Melina, perquè pot ser que la gent arribi directament a última hora i tots vulguin a buscar el seu raconet per poder veure bé el pregó, dins del Palauet.
1: Sí, recordem també que la regidora Susana Pla ha dit que aproximadament hi ha espai per unes 1.000 persones, però l'any passat va haver-hi gent que es va quedar fora perquè no va poder entrar. Per tant, qui vulgui gaudir del pregó d'avui, que vingui amb temps, que vingui també sopat i que gaudeixi 100% d'aquesta festa.
0: Mira, Melina, que hi vagi ja, saps? Vull dir, ara mateix el rellotge de la ràdio marca les 8:20. En una horeta i 10, per ser exactes, si som d'aquells de puntualitat palafollenca, que n'hi diuen, el pregó hauria de començar a 9:45. Per tant, en una horeta i 10. Anem a fer cua ja, saps? Vull dir, que la gent que ens estigui escoltant
1: nosaltres
0: de casa...
1: Nosaltres també, ens anem preparant ja.
0: Escolta, que agafi la ràdio o que ens escolti a través del mòbil, importantíssim per estar ben informat, però que d'alguna manera

0: tota la gent que hi haurà al Palauet quan acabi aquest pregó i portar-los cap a la plaça de Popi, on aproximadament cap a 10:45 de la nit està previst aquest castell de foc d'artifici. I això sí que ho tenim, eh? La regidora ja s'han encarregat de parlar precisament amb la Reina del Pop, que són els primers grups en actuar en aquest concert d'Alterfesta. Quan soni l'últim petard, Melina, comencen els primers acords de la Reina del Pop, aquest homenatge a l'Oreja de Van Gogh, eh?
1: Doncs sí, amb la Cel, amb la seva cantant, i l'estem esperant amb ganes, els fans de l'Oreja de Van Gogh. Jo passava per allà i estaven començant a assajar algunes de les cançons, i realment que la gent vingui, que ho gaudeixi, perquè ho faran, o sigui, ho fan molt bé.
0: Una entrevista que, de fet, podem recuperar, doncs això, com dèiem, a través de les nostres xarxes socials i, en concret, dels stories d'Instagram. Alguna cosa més a explicar-nos, Melina? Tu, que ets els nostres ulls avui.
1: De moment res més, seguim aquí esperant a veure si veiem més gent que s'apunta i que s'espera a que...
0: Perfecte. Ara et perdíem una miqueta, Melina. Jo el que t'encomano és que vagis fins a la plaça de Popi de nou, si vols fer més quilòmetres i anar sumant metres en aquest dia esportiu per tu, podríem dir-ho així, però que ens segueixis explicant en una última connexió d'aquí una estoneta tot el que passa en aquesta jornada de pregó de festa major. Gràcies, Melina.
1: Fins ara.
0: En una estoneta, doncs, recuperem la connexió amb la nostra companya Melina Morilla, que encara ens ha d'explicar moltes coses més. Nosaltres ara descansem. Déu-n'hi-do, quanta informació. Us ho hem explicat gairebé tot, el que passarà aquest vespre. Descansem una miqueta, seguim compartint èxits i en un momentet tornem al centre de Palafolls.
2: Ràdio Palafolls. Tots els èxits, un rere l'altre.

0: Vagis on vagis, cada dia més a prop.
1: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
2: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Divendres 4 de setembre, inici dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 de la tarda també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. I a les 7 també comença el Correbars per tots aquells inscrits amb sortida des de la plaça de les Valls d'Ax. A les 11, segona nit de l'Altarfesta a la plaça de Popi amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. Dissabte, 5 de setembre, a les 11 del matí, Correjocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 3 de la tarda, el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista. A les 6 de la tarda, Diada Castellera a la plaça Major. I al vespre, a les 7, segona nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax. A la nit, Correfoc. A les 9 del vespre començarà la tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a la plaça Major. I a 9:15, l'inici del Correfoc amb finalització a la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 11 de la nit, tercera nit de l'Altarfesta, a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Roler. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
4: 24 hores de bona música.

0: Doncs mira, sembla que avui el dia va de versions, eh? En aquest programa especial de Festa Major, ja en la seva recta final, acompanyant-vos fins a les 9 del vespre, ara sonen els Lexus versionant el mític, eh? El tema clàssic dels A-ha, Take On Me. Fa una estoneta també, La Guàrdia, Cuando Brille El Sol. I en una estoneta seguirem compartint el que passa al centre del municipi.
1: Més informació, més música, més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
2: Xenia, Joan, Nendom, Game, Nendom.

I en el nostre particular viatge en el temps, de tot fent temps, precisament esperant a que comenci el pregó de festa major, que ho farà en qüestió d'una horeta. Doncs aquí escoltes Annie Lennox, Walking on a Broken Glass. En una estoneta farem agenda, sobretot per aquells previsors. Què passarà demà dins els actes de la festa major? Ho repassarem en un momentet amb la nostra companya Melina Morilla. Tornarem a anar cap al Palauet, però abans, més èxits. We

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Recta final ja finalíssima, arribant fins a les 9 del vespre en aquest primer programa especial de Festa Major. Avui que és nit de pregó, que és nit d'altarfesta, que és nit de castells, de focs de Festa Major, i que nosaltres ho celebrem amb la nostra selecció musical. Lara Lobio, El fin del mundo. Què tal si anem de nou cap al centre? I ho fem per fer agenda conjuntament amb la nostra companya Melina Morilla. Melina, bona nit, què tal, com estàs?
1: Hola Jordi, bona nit, ja està encarant la recta final d'aquest primer programa de Festa Major.
0: Et prometo que avui ja no et molestem més, ja et deixem gaudir de la Festa Major, del pregó, del castell de focs, del concert, de l'altarfesta, però és que encara tenim una missió per encomanar als nostres oients què poden fer, per exemple, els pròxims dies de Festa Major, oi?
1: Així és, però abans de fer repàs dels actes de demà, cal anunciar i cal avisar
0: Digue'm.
1: Que ja hi ha bastanta gent aquí fent cua. Ara sí, ja et podria dir gairebé més d'una cinquantena de persones ja estan fent cua.
0: Veus per com, entrar, veus com
1: i
0: han
1: fins
0: sortit?
1: I tot arribarien...
0: Ens han fet
1: a 60
0: cas.
1: O més.
0: Han sortit tots a casa.
1: Sí, sí.
0: Directament. Han escoltat que obren portes i directament... Ah, doncs mira, són les 8:48 en directe des de la ràdio, que això ens agrada molt dir-ho, l'hora en directe. Em podries assegurar si han obert portes ja o encara no del Palauet?
1: Encara no han obert les portes, deixa'm que m'acosti 100%. Veig que per aquí hi ha tabalers... que aquests sí que els deixen entrar perquè participaran...
0: Home, part de l'organització.
1: Sí, sí. Mira, vaig a veure si em deixen entrar a mi també.
0: Va, intenta'm.
1: Gràcies.
0: Melina
1: sí
0: Morilla intentant colar-se dins el pregó de Festa Major, eh? La ràdio amb
1: ja
0: privilegis.
1: Està, ja m'he colat, ja m'he colat
0: sí.
1: Dins del pregó. Des d'aquí... mira, estem escoltant ara mateix, per exemple, que un home està dient que hi ha gent gran a la cua, que a veure si poden entrar i passar.
0: Vinga.
1: Però de moment sembla que no, que s'hauran d'esperar fins l'hora acordada.
0: De totes maneres, Melina, sento un silenci absolut. Crec que estàs dins el Palauet, per tant entenc que tothom ja està preparat darrere l'escenari per poder començar en qüestió d'uns 40 minuts aquest pregó de Festa Major, no?
1: Ara mateix estic just davant de la façana del Palauet, aquí a la part de sorra de l'exterior, i no es veu a ningú. Es veu potser algun tècnic de so que està acabant de preparar, estan les llums enceses, unes llums així ben vives de color lila o rosa fúcsia, depenent de com ho vulguis mirar, però... On està tota la gent és el gran públic que està esperant i també ja tenim per aquí, això sí, els gegants. Estan aquí esperant a tothom per donar-los la benvinguda juntament amb la fatillera.
0: Home, Guillem i Guiomar, que no poden perdre's aquest pregó de Festa Major 2026, que ara sí ja ha començat el compte enrere en qüestió d'uns 40 minuts. Si es respecta el temps, a 9:45 del vespre començarà dins el Palauet. Melina, però no sé si tens més informació o vols passejar a fer, doncs això, una miqueta d'agenda del que passarà demà, perquè demà també tenim actes culturals, eh?
1: Així és, demà tenim actes culturals i si vols, com que veig que els gegants estan una mica ocupats, ja parlarem demà amb ells, fem un repàs d'aquests actes. Comencem els primers, perquè coincideixen bastants actes a la mateixa hora, com no, demà, primera nit de sopes a la fresca, recordem, a partir de les 7 de la tarda, les Valls d'Acs. Enguany, malauradament, tal com ja hem anat informant a Ràdio Palafolls, no podrem comptar amb la presència de Popi, però sí que tindrem Acs de Terms amb les tradicionals creps, també formatges, menjar francès i també menjar d'entitats del nostre municipi que s'han sumat a aquesta Festa Major.
0: Deies, és la primera nit de les tres que hi haurà, si més no, sobre el paper, que són demà divendres, dissabte i diumenge a la plaça de les Valls d'Acs, un lloc de retrobament. Tindrem temps també de parlar doncs amb tota la gent que forma part d'aquestes barraques dins el sopars a la fresca, però tu mateixa, Melina, ens ho deies al principi, a les 7 de la tarda, coincideixen tres actes. El primer, com dèiem, aquest sopars a la fresca, o l'inici, s'allargarà de ben segur fins a la nit, però també el bingo musical del Club Petit Palafolls, oi?
1: Així és, avui no hem pogut parlar amb ells, però demà sí que parlarem amb membres de l'entitat del Club Petit Palafolls, que ens donaran tots els detalls d'aquesta segona edició del bingo musical. Avui ja ho hem informat des de Ràdio Palafolls. Aquest any hi ha el doble de butlletes perquè moltíssima més gent pugui participar. L'any passat van fer 300 i es van quedar curts. Hola. Tinc per aquí bastants nens dels gegants que estan intentant parlar a Ràdio Palafolls.
0: Hola.
1: Si escolteu algú?
0: Sí, sí.
1: Són això, els petitons dels gegants que estan aquí també nerviosos i preparats per la festa. Doncs el que dèiem, el bingo musical aquest any hi ha 600 butlletes. Hi ha 600 butlletes per a tothom que vulgui anar-hi. A partir de 5:45 de la tarda, si no recordo malament, estaran ja preparats tots per poder estar, doncs, repartint aquestes butlletes a la gent que vulgui participar. Seran al Fòrum Palatiolo. Mm-hmm. Estaran a partir de 5:45, mm-hmm, però el bingo no començarà fins a 7:00 de la tarda.
0: Mm-hmm. I els... Vaja, deixa'm dir-te que també el Correbars començarà a 7:00 de la tarda, tot i que, com ens preguntaven, o ens deien els mateixos organitzadors, encara podríem fer alguna inscripció prèvia just abans de que comenci l'activitat, Melina.
1: Així és, tothom que vulgui encara es pot apuntar. Hi ha encara lloc, de fet, comencen en aquell mateix moment les inscripcions, així que qui vulgui es pot apuntar també a aquest Correbars i participar-hi.
0: Mm-hmm. Organitzat per els Diables Folls, una de les moltes activitats que organitza la Colla de Diables del nostre municipi. I tindrem, Melina, la segona nit de l'Alterfesta, també.
1: Tenim segona nit de l'Alterfesta, també anirem parlant demà a la tarda amb tots els seus protagonistes. En aquest cas podrem escoltar un dels guanyadors del concurs Mosca, que és Indubio. Ja des de Ràdio Palafolls ja hem quedat amb ells per poder conèixer més detalls de qui són, què és el que podrem escoltar. També hi haurà Auxili i després acabarà la nit amb la sessió del DJ Aleix Pacheco.
0: Mm-hmm. Això serà divendres, per anar fent boca de tot el que pot passar el cap de setmana, on es concentra, doncs, el gran gruix d'activitats de festa major, on el dissabte, per exemple, tindrem Diada Castellera. El diumenge també tindrem altres activitats organitzades per altres entitats, com per exemple la trobada de puntaires o la cercavila gegantera, sense oblidar que també tindrem el correfoc el dissabte al vespre. Us ho explicarem tot des de Ràdio Palafolls. I qui està ben acompanyada ara mateix la Melina Morilla, que veig que sento encara els joves geganters que tens pel voltant, Melina, però no sé si en aquests últims minuts ens podríem acostar a algú que està fent cua per veure quina expectativa hi ha sobre aquest pregó.
1: Doncs ara mateix no, perquè estic dins d'una avalanxa de persones. Acaben d'obrir les portes.
0: Han obert portes, eh? Ja ho podem anunciar. Primícia.
1: Acaben d'obrir les portes del pregó i està tothom corrent cap a dins per agafar la primera fila i no perdre's res.
0: Imagineu-vos el que és la ràdio, que ho hem pogut comprovar perquè ha pujat el volum directament de la gent que comença a parlar i es criden uns als altres. Nosaltres, que no ho veiem com tu, Melina, hem pogut comprovar que ara mateix, quan fa tan 5 minuts per arribar a 9:00 del vespre, tota la gent està entrant al Palauet, eh?
1: Sí, de fet estic jo aquí asseguda en el mític banc del Palauet que està fet amb pneumàtics.
0: Sí, sí.
1: I de cop
0: sí.
1: I volta he vist entrar tot ple de gent i dic, ostres...
0: T'has quedat sola.
1: Tots cap a mi i dic, mare meva. No, encara està entrant gent, és a dir, encara queda gent per entrar.
0: Mm-hmm. Ara és quan arriba la guerra de cadires, no, Melina? Com que no són numerades,
1: la gent
0: intenta agafar la millor posició per poder, òbviament, veure com cal aquest pregó de festa major, que començarà en qüestió de mitja hora, si no anem errats.
1: Sí, començarà en mitja hora i és això. Sí que hi ha gent que va corrents, però no, hi ha altra gent que va més tranquil·leta. Total, de moment hi ha cadires per tothom. Jo crec que potser estan entrant unes 100 persones, 150, no ho sé. Moltíssima gent, però encara no la suficient per omplir tot el Palauet. Encara queda estona.
0: Encara hi ha lloc, eh? No, l'alarma no la posem encara. És a dir, la gent que s'acosti ara fins al Palauet tindrà la seva cadira, no?
1: De moment, sí, de moment està entrant bastanta gent. Vaig a mirar a veure per aquí fora si veig si hi ha més cua, però encara hi ha espai, però que tampoc trigui molt la gent.
0: Mm-hmm.
1: Perquè
0: que
1: en qüestió
0: no
1: de minuts jo crec que això quedarà ple.
0: Mm-hmm. Els últims minuts, òbviament, és quan la gent ja aprofita i aquests d'última hora sempre entren dins el Palauet. Doncs veurem en què queda tot aquest pregó que s'ha portat amb molt secretisme. El que sí que sabíem, com dèiem, és que es fa un homenatge als 30 anys del Palauet, a l'Arata i Sosaki, que té molt d'entitat palafollenca, òbviament, com tots els pregons de festa major. I tot això us ho podrem explicar també demà, perquè això passarà aquesta nit, igual que el Castell de Focs, igual que la primera nit de l'Alterfesta. Melina, a 3 minuts per tancar programa. No sé si tens alguna cosa més a explicar-nos o anem tancant paradeta, com diria aquell.
1: Doncs anem a desitjar-li a la gent que gaudeixi d'una bona festa major, que ho faci la gent que participi al Correbar, recordem, amb seguretat. També la gent que participi al Correfoc, i res més, que gaudeixin, que escoltin Ràdio Palafolls, que nosaltres estarem aquí acompanyant a tothom perquè sapien l'última hora d'aquesta festa major d'aquest 2026.
0: Exacte, nosaltres demà també serem puntuals a la cita a les 6 de la tarda amb aquest programa especial de festa major, i aprofito per recordar també amb un de gorra especial Last Time, podríem dir últim moment, a les 10 del matí, demà també en directe des de Ràdio Palafolls. Melina Morilla, molt bona festa major, gràcies per ser amb nosaltres, i demà ens retrobem a les 6 aquí davant dels micròfons de la ràdio.
1: Gràcies, Jordi. Fins demà.
0: Fins demà. Acomiadem la nostra companya Melina Morilla. Ja ha obert les portes al Palauet. Per tant, vinga, atenció, eh? Que la gent s'aproximi, que busqui pàrquing, que també aquests dies és una cosa complicada, i que gaudeixi dels primers actes d'aquesta festa major amb el pregó, que començarà a 9:45 del matí, el Castell de Focs, que seguirà després del pregó, i els concerts de l'Altarfesta a la plaça de Pop i amb la Reina del Pop, amb Naïm SK i Brou. Nosaltres demà serem aquí per explicar-vos això i molt més. Gràcies per confiar en Ràdio Palafolls, per estar informat de tot el que passa també en aquesta festa major. Gaudiu d'aquesta jornada i ens retrobem demà. Adéu-siau.

0: El Club Patí Palafolls duplica els cartrons per la segona edició del bingo musical de Festa Major. Després de l'èxit que va tenir la seva estrena l'any passat, el Club Patí Palafolls ho té tot a punt per celebrar la segona edició del seu original bingo musical. Aquesta activitat, emmarcada dins del programa de Festa Major, es presenta enguany amb grans millores organitzatives per fer el joc molt més fluid i assegurar que ningú es quedi sense jugar. L'entitat ha decidit fer un pas endavant i augmentar de manera significativa la capacitat de l'esdeveniment, davant la gran expectació generada. L'entrenadora del club i organitzadora de l'activitat, Paula Esquines, destaca la gran acollida de la primera edició i el motiu pel qual han decidit ampliar l'aforament.
1: La veritat és que en tenim moltíssimes ganes, ja que l'any passat va ser un èxit, tot i que no ens ho esperàvem. I bueno, l'any passat vam fer 300 cartrons i ens vam quedar curts perquè va haver-hi moltíssima participació i molta gent que s'ho va passar superbé. Us animem a venir aquest any, si l'any passat no va venir. I degut a això, doncs, hem pensat que aquest any duplicarem els cartrons, ja els hem duplicat, hem fet 600 cartrons i així esperem que ningú es quedi amb les ganes de jugar.
0: Un dels objectius de l'organització per aquesta edició és aconseguir un ritme de joc molt més àgil. A l'edició anterior, la llista de reproducció va ser massa llarga, fet que va fer que l'activitat s'allargués en excés. Per evitar-ho, enguany s'ha reduït el repertori de temes musicals per fer la tarda molt més dinàmica i s'ha prioritzat la comoditat dels assistents.
1: Després de l'experiència de l'any passat, hem intentat millorar alguns aspectes. L'any passat va ser la novetada, vam fer moltíssimes cançons a la llista i se'ns va fer molt llarg. Llavors, aquest any hem fet menys cançons. Llavors, us animem a venir perquè farem menys cançons, però més cartrons. Llavors, hi ha més probabilitat d'aconseguir premi. Aquest any volem que sigui més àgil, més dinàmic i, per tant, que no s'allargui. S'allargui tant perquè després hi ha els sopars a la fresca i no volem que ningú vagi amb pressa.
0: La iniciativa ha rebut un fort suport per part del teixit comercial del territori. Nombroses botigues i negocis del municipi, així com també municipis veïns com Blanes, o Malgrat, han col·laborat aportant obsequis. Gràcies a aquestes aportacions, ha dit Paula Esquina, el club ha pogut crear un llistat de regals valorat en un total de 400 euros que repartiran entre els guanyadors de la primera línia, la segona, la tercera i el bingo complet. Finalment, el club ha llançat una crida a tots els participants perquè assisteixin a la cita amb algun detall de color groc a la seva vestimenta. Tots els que vinguin amb aquest toc de color podran optar una sorpresa especial que el Club Patí ha preparat durant la jornada.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Divendres 4 de setembre, inici dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 de la tarda també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. I a les 7 també comença el Correbars per tots aquells inscrits amb sortida des de la plaça de les Valls d'Ax. A les 11, segona nit de l'Altarfesta a la plaça de Popi amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. Dissabte, 5 de setembre, a les 11 del matí, Correjocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 3 de la tarda, el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista. A les 6 de la tarda, Diada Castellera a la plaça Major. I al vespre, a les 7, segona nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax. A la nit, Correfoc. A les 9 del vespre començarà la tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a la plaça Major. I a 9:15, l'inici del Correfoc amb finalització a la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 11 de la nit, tercera nit de l'Altarfesta, a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Rulé. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
2: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
3: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
2: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
3: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
4: 24 hores de bona música.

0: Som-hi neix com a nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents de Malgrat de Mar. El projecte polític conjunt d'Esquerra Republicana i la CUP de Malgrat van anunciar fa uns mesos de cara a les eleccions municipals de 2027 ja té nom. Sota la marca Som-hi, les dues formacions d'Esquerra s'han aliat amb un grup de persones independents per formalitzar un nou espai municipalista, que es presenta com una alternativa real de govern pel municipi veí. Aquest anunci és el pas decisiu d'un camí que va començar el passat mes de març. En aquell moment, les dues forces representades per Joaquim Albert, d'Esquerra, i Enric Zaldo, de la CUP, van fer publicar la seva voluntat de concórrer plegades després de constatar la bona sintonia i el treball conjunt que havien mantingut des de l'oposició durant l'actual mandat. La candidatura s'ha presentat públicament acompanyada del manifest titulat Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat. Els impulsors del projecte insisteixen que la plataforma no neix amb la intenció de sumar cicles, sinó amb l'objectiu clar de sumar persones i plantejar una manera diferent de governar, basada en la transparència, la col·laboració i la participació directa dels veïns. En aquest sentit, defensen que el futur de Malgrat s'ha de decidir escoltant, debatent i escrivint el projecte carrer a carrer. La plataforma ja ha definit quines seran les seves principals prioritats pel poble, posant el focus en necessitats de caràcter social i econòmic. Entre altres, hi ha l'habitatge digne, els serveis públics, el comerç local, la transició ecològica i sostenibilitat i la cohesió social i joventut. Segons han anunciat des del mateix partit, en els pròxims dies es donarà a conèixer les primeres accions públiques i trobades sectorials per començar a obrir i compartir el projecte amb tot Malgrat de Mar.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: Un camió ha tombat un arbre i un fanal després de xocar amb el retrovisor a la cruïlla del carrer del Mig. Aquest dijous s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat quan un vehicle pesant ha donat un cop fort en arribar a la intersecció amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte produït exclusivament amb el retrovisor ha estat prou intens com per deixar l'arbre completament tombat, trencant també un dels vidres del camió. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per gestionar la circulació i avaluar els danys de la via pública. L'accident s'ha saldat únicament amb danys materials i sense cap persona ferida.

0: Com és habitual, abans de començar l'informatiu, el que fem és avançar en titulars. Quines són les notícies destacades de la jornada d'avui? Entre altres, parlarem d'alguns dels actes de la Festa Major, que comença oficialment avui mateix. Parlarem del bingo musical que ha preparat el Club Petit Palafolls, que aquest any duplica la quantitat de cartrons per a aquesta segona edició del bingo. L'entitat ha decidit ampliar de forma significativa la capacitat de l'esdeveniment a causa de la gran expectació i l'èxit que va tenir l'estrena de l'any passat. Per aconseguir un ritme de joc molt més àgil i dinàmic, l'organització ha reduït també el repertori de la llista de reproducció musical perquè l'activitat no s'allargui en excés. La iniciativa compta amb el suport de nombrosos comerços de Palafolls, Blanes i Malgrat, que han aportat regals valorats en un total de 400 euros pels diferents guanyadors. A més, també s'està fent una crida perquè els qui participin assisteixin amb algun detall de color groc a la seva vestimenta per poder optar una sorpresa especial. I seguirem parlant d'esports perquè el barri de Sant Lluís es prepara per acollir una cursa popular d'orientació el pròxim 19 de setembre. Aquesta cursa tindrà sortides esglaonades a partir de les 10 del matí, moment en què també s'oferirà una formació introductòria pels que estrenin aquest esport. L'organització ha preparat 5 circuits de diferents dificultats, des del més curt d'un quilòmetre per infants fins al més llarg de 5, que s'estendrà fins a fregar el terme de Malgrat de Mar. Es recomana fer la inscripció de forma anticipada abans del 14 de setembre. I aquest dijous també parlarem de política perquè s'ha presentat Som-hi, la nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents a Malgrat de Mar de cara a les eleccions del 2027. La nova marca electoral neix com un espai municipalista d'esquerres per establir una alternativa real de govern basada en transparència, col·laboració i participació directa. Joaquim Albert d'Esquerra i Enric Zaldo de la CUP lideren aquesta aliança construïda sobre la bona sintonia de treball mantinguda des de l'oposició municipal durant el mandat actual. Amb el manifest Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat, la plataforma ja ha definit com a prioritats l'habitatge digne, la sostenibilitat, el comerç local i els serveis públics. I parlarem també de salut, perquè la corporació amplia els serveis del programa Domum per pacients oncològics i també les seves famílies. Aquesta aliança s'ha formalitzat mitjançant la signatura de dos nous convenis amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vise i la Fundació Oncolliga Barcelona. D'una banda, la Fundació Natura Vise impartirà sessions individuals d'estètica oncològica a partir de setembre per ensenyar tractaments d'autocura de la pell i mitigar els efectes dels tractaments mèdics. De l'altra, l'Oncolliga, que ja col·laborava fent iogues Suau, impulsarà un nou grup de suport liderat per una psicooncòloga per acompanyar els pacients en l'adaptació i assimilació del diagnòstic. Aquest conveni també assegura el finançament pel servei de suport immediat a domicili. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda tornarem a tenir un temps completament assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, el vent serà lleugerament moderat, força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejola tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 31 als 33 graus. A Palafolls el dia seguirà assolellat, amb temperatures màximes que pugen fins als 33 graus i mínimes que es mantindran en els 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous 3 de setembre del 2026 i ho fem parlant de successos perquè aquest matí un camió ha tombat un arbre a la cruïlla del carrer Francesc Macià amb el carrer del Mig després de xocar amb el retrovisor. Aquest dijous s'ha registrat un accident de trànsit sense gravetat a Palafolls. Un camió que circulava pel carrer del Mig ha donat un cop contra un arbre en arribar a la cruïlla amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte s'ha produït amb el retrovisor del vehicle pesant i ha estat prou fort com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada de la via. A causa d'aquesta topada s'ha trencat el retrovisor, un dels vidres també del camió i un fanal. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per avaluar els danys i gestionar la circulació. Afortunadament l'accident s'ha saldat exclusivament amb danys materials i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida. Seguim parlant d'actes, en aquest cas actes de festa major, perquè avui s'inicia oficialment la festa major. Recordem que a la nit hi ha el pregó. Per tant, entre altres dels actes que s'han previst, hi ha el bingo musical. En aquest cas, el Club Petit Palafolls ha duplicat aquest any els cartrons per aquesta segona edició. Després de l'èxit inesperat que va tenir la seva estrena l'any passat, el Club Petit ho té tot a punt per celebrar la segona edició del bingo musical. Aquesta activitat familiar, marcada dins del programa de la festa major, es presenta en guany amb importants millores organitzatives per fer el joc molt més fluid i assegurar que ningú es quedi sense jugar. L'entitat ha decidit fer un pas endavant i augmentar de manera significativa la capacitat de l'esdeveniment davant la gran expectació generada. L'entrenadora del club i organitzadora d'aquesta activitat, Paula Esquines, destaca la gran acollida de la primera edició i el motiu pel qual han decidit ampliar l'aforament.
1: La veritat és que en tenim moltíssimes ganes, ja que l'any passat va ser un èxit, tot i que no ens ho esperàvem. I bueno, l'any passat vam fer 300 cartrons i ens vam quedar curts perquè va haver-hi moltíssima participació i molta gent que s'ho va passar superbé. Us animem a venir aquest any si l'any passat no vau venir. I degut a això, doncs, hem pensat que aquest any duplicarem els cartrons, ja els hem duplicat, hem fet 600 cartrons i així esperem que ningú es quedi amb les ganes de jugar.
0: Un dels grans objectius de l'organització per aquesta edició és aconseguir un ritme de joc molt més àgil. A l'edició anterior, la llista de reproducció va ser massa llarga, fet que va fer que l'activitat s'allargués en excés. Per evitar-ho, enguany s'ha reduït el repertori de temes musicals per fer la tarda molt més dinàmica i s'ha prioritzat la comoditat dels assistents.
1: Després de l'experiència de l'any passat, hem intentat millorar alguns aspectes. L'any passat va ser la novetada, vam fer moltíssimes cançons a la llista i se'ns va fer molt llarg. Llavors aquest any hem fet menys cançons. Llavors us animem a venir perquè farem menys cançons però amb més cartrons, llavors hi ha més probabilitat d'aconseguir premi. Aquest any volem que sigui més àgil, més dinàmic i per tant que no s'allargui tant, perquè després hi ha els sopars a la fresca i no volem que ningú vagi amb pressa.
0: La iniciativa ha rebut un fort suport per part del teixit comercial del territori. Nombroses botigues i negocis de Palafolls, així com també de municipis veïns com Blanes o Malgrat, han col·laborat aportant obsequis. Gràcies a aquestes aportacions, el club ha pogut crear un gran llistat de regals, valorat en un total de 400 euros, que repartiran entre els guanyadors de la primera línia, la segona, la tercera i el bingo complet. Finalment, el club ha llançat una crida a tots els participants perquè assisteixin a la cita amb algun detall de color groc en la seva vestimenta. Tots els que vinguin amb aquest toc de color podran optar una sorpresa especial que el Club Petit ha preparat per tota la jornada. Canviem ara de tema i parlem d'esports, perquè el barri Sant Lluís acollirà una cursa popular d'orientació el pròxim 19 de setembre. El pròxim dissabte 19 de setembre el barri de Sant Lluís es convertirà en el punt neuràlgic de l'orientació esportiva. El Club Aligots organitza una cursa popular de caràcter lineal que tindrà el seu centre d'operacions a l'Skatepark, situat al costat de la pista d'atletisme. L'esdeveniment, dissenyat de manera assequible, busca atreure tant esportistes experimentats com famílies i veïns que vulguin conèixer la modalitat. Un dels organitzadors d'aquesta cursa i veí de Palafolls, Xavier Torres, ha definit de manera senzilla el funcionament d'aquesta disciplina.
2: Doncs una cursa d'orientació és una cursa lineal en què tu tens un mapa i amb l'ajuda del mapa i una brújula has d'anar passant per uns controls per ordre, vale? Tens el número 1, 2, 3, 4 i aleshores tu has de decidir quin és el camí més ràpid per anar d'un control al següent, vale? Ens portes un xip que registra el teu pas per cada control d'aquests i al final descarregues aquesta informació i doncs tens la classificació amb els temps que has trigat per anar d'un lloc a l'altre i els temps totals.
0: A diferència de les curses tradicionals, Torres aclareix que la sortida no és massiva, sinó que les persones aniran sortint esglaonadament, un darrere l'altre. Les primeres sortides estan programades a les 10 del matí, moment en què també s'oferirà una formació introductòria per tothom qui s'estreni en aquest esport. Per assegurar que tots trobin el seu espai, l'organització ha dissenyat 5 circuits de diferents distàncies i nivells. El C5 d'un quilòmetre i el C4 de dos. Són recorreguts curts de baixa dificultat tècnica concebuts a exclusivament per infants que el poden fer de manera individual o amb la família. El C3, de 3 quilòmetres, s'adreça a joves i adults sense experiència prèvia que vulguin provar l'esport, amb la possibilitat de fer la cursa de forma individual o també en grups de dues o tres persones. I el C2, de 4 quilòmetres, i el C1, de 5 quilòmetres, requereixen experiència en orientació i s'estendran per tot el barri Sant Lluís, arribant gairebé fins a Malgrat de Mar. Tot i que no hi ha un límit d'inscrits establert, l'organització recomana apuntar-se de manera anticipada a través del web de Ligots abans del 14 de setembre per qüestions organitzatives. El preu de la inscripció anticipada per persones no federades és de 16 euros per adults i 8 pels menors de 18 anys. En cas d'inscriure's el mateix dia, a partir de les 9 del matí, el cost s'incrementa en 2 euros. Totes les persones que s'inscriguin rebran un val de descompte de 5 euros per una botiga esportiva de Malgrat de Mar. I parlem ara de política perquè Som-hi neix com a nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents a Malgrat de Mar. El projecte polític conjunt que Esquerra Republicana i la CUP de Malgrat van anunciar fa uns mesos de cara a les eleccions municipals del 2027 ja té nom. Sota la marca Som-hi, les dues formacions d'Esquerra s'han aliat amb un grup de persones independents per formalitzar un nou espai municipalista que es presenta com una alternativa real de govern pel municipi veí. Aquest anunci és el pas decisiu d'un camí que va arrencar el passat mes de març. En aquell moment, les dues forces, representades per Joaquim Albert, d'Esquerra, i Enric Zaldo, de la CUP, van fer publicar la seva voluntat de concórrer plegades després de constatar la bona sintonia i el treball conjunt que havien mantingut des de l'oposició durant l'actual mandat. El portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, ha deixat clara la intenció de la nova plataforma a l'hora d'assumir la gestió de l'Ajuntament. En aquesta mateixa línia, ha criticat l'actual gestió municipalista.
3: Avui neix Som-hi doncs, amb la clara voluntat de ser una alternativa real de govern. Volem governar l'Ajuntament de Malgrat i fer-ho d'una manera molt diferent a la que s'està fent fins ara. D'entrada, obrir la participació ciutadana per poder escoltar la gent i poder afrontar plegats tots aquests reptes que té Malgrat. I no només això, sinó també poder explicar totes aquelles accions que s'estiguin fent a Malgrat, perquè els malgratencs necessiten, bueno, tenen el dret de ser escoltats i tenen el dret de saber totes aquelles accions que es fan per millorar el municipi. Trobem a faltar per part de l'Ajuntament aquest esperit resolutiu en aspectes claus del municipi i Som-hi, sens dubte, doncs, vol aportar aquesta energia per desencallar totes aquelles accions i totes aquelles mancances que pateix el municipi.
0: La candidatura s'ha presentat públicament acompanyada del manifest titulat Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat. Els impulsors del projecte insisteixen que la plataforma no neix amb la intenció de sumar sigles, sinó amb l'objectiu clar de sumar persones i plantejar una manera diferent de governar, basada en la transparència i la col·laboració i també la participació directa dels veïns. En aquest sentit, defensen que el futur de Malgrat s'ha de decidir escoltant, debatent i escrivint el projecte carrer a carrer. La plataforma ja ha definit quines seran les seves principals prioritats pel poble, posant el focus en necessitats de caràcter social i econòmic. Entre altres, hi ha l'habitatge digne, els serveis públics, el comerç local, la transició ecològica i sostenibilitat i la cohesió social i joventut. Segons han anunciat, en els pròxims dies donaran a conèixer les primeres accions públiques i trobades sectorials per començar a obrir i compartir el projecte amb tots els veïns de Malgrat de Mar. I seguim amb un apunt relacionat amb salut, perquè la Corporació de Salut amplia el programa Domum per pacients oncològics amb nous convenis de col·laboració. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha signat dos nous convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice i amb la Fundació Oncolliga Barcelona. Aquesta aliança permetrà ampliar l'oferta d'activitats gratuïtes que s'ofereixen dins del programa Domum, un espai d'acompanyament pensat específicament per millorar el benestar emocional de les persones amb malaltia oncològica i de les seves famílies. Segons detallen des de la corporació, l'acord formalitzat amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vice obre una línia d'atenció centrada en el benestar físic de la pell dels pacients. A partir d'aquest mes de setembre es posarà en marxa una nova activitat d'estètica oncològica, Consistirà en sessions individuals dirigides per professionals i voluntaris, els quals ensenyaran tècniques i tractaments d'autocura personalitzats de la pell per tal de mitigar els efectes de la malaltia i els seus tractaments, contribuint així a millorar la seva qualitat de vida. D'altra banda, la corporació ha renovat el seu compromís amb la Fundació Colliga Barcelona. L'entitat, que ja venia col·laborant amb el programa oferint sessions de ioga suau, crearà un grup de psicooncologia. Aquest espai, que estarà liderat per una psicooncòloga, pretén oferir un suport directe per facilitar l'assimilació i la normalització del diagnòstic mèdic, així com també acompanyar els pacients en el procés d'adaptació a les possibles seqüeles de la malaltia. Més enllà dels tallers i activitats presencials, la renovació de la col·laboració amb Oncolliga ha assegurat també el suport econòmic al servei de suport immediat a domicili.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per recuperar de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, aquell 3 de setembre, una incidència deixava sense llum uns 600 veïns del barri Sant Lluís. Aquella nit, una nova incidència en el subministrament elèctric del barri va deixar una part a les fosques. Segons Endesa, concretament, es va fondre un fusible d'un centre de transformació al carrer Doctor Fleming. Aquesta incidència va afectar 595 clients. Operaris de l'empresa van canviar la peça per retornar el subministrament a tots els carrers afectats. Al matí la incidència ja estava solucionada, tot i que va haver algunes afectacions, entre altres en l'emissió de Ràdio Palafolls, que va quedar aturada durant la nit. El 2021, la fi dels peatges a la C32 suposava per Palafolls deixar d'ingressar l'IBI de l'autopista. Estava previst que l'aixecada de les barreres dels peatges de la C32 fos al punt de la mitjanit amb l'inici de l'1 de setembre, moment en què finalitzava la concessió de l'autopista, però l'efemèride va avançar-se al matí. A partir d'aquella hora, els vehicles que passaven pels peatges repartits per l'autopista de la comarca no s'havien d'aturar per pagar. Uns senyals indicaven des del dia anterior que rebaixés la velocitat a 30 km per hora quan els conductors s'aproximessin al peatge, i un cartell de color blau a les caixes de pagament demanava no aturar-se. Era el símbol inequívoc que després de 52 anys, 27 en el cas del tram Mataró-Palafolls, ja no s'havia de pagar per circular per la C32. I el 2016 va haver-hi una davallada simbòlica en ocupació turística durant l'agost. Aquell agost va registrar menys ocupació turística al Maresme, tot i ser un mes que va batre rècords a nivell català. Val a dir que la davallada a la comarca era pràcticament simbòlica, de només mig punt, passant del 92,7% al 92,2% d'ocupació. D'altra banda, de les comarques barcelonines, només el Maresme i el Garraf havien tingut una ocupació superior al 90% en aquell període. Tot i això, el Maresme i Anoia eren les úniques destinacions que registraven un creixement negatiu durant un dels millors mesos per als establiments turístics. Si s'analitzava les dades segons les quinzenes, es repetia la tònica d'anys anteriors, sent la segona quinzena la millor pel que feia a l'ocupació a la nostra comarca.

0: I ara és moment de connectar amb el nostre company, amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps per avui. Hola, Quim, bona tarda.
1: Hores d'ara ja tenim temperatures que superen els 30 graus a l'interior de la comarca i també puntualment a la mateixa franja costanera. Esperem que avui les màximes, però, es mantinguin semblants a les d'ahir, cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i entre els 29 i els 31 graus a prop de la costa. De cara a demà aquesta temperatura pujarà més i sembla que tocarien sostre durant el dissabte. Per tant, aquest primer cap de setmana del mes de setembre vindrà marcat per unes temperatures més pròpies del juliol o del principi d'agost que no pas d'aquests primers dies del setembre. Això sembla que canviaria de cara a la setmana vinent. Els mapes van mantenint aquest canvi de temps que ens portarà una baixada de temperatures important de cara el dimecres i de retruc, com acostuma a passar en aquesta època de l'any, quan baixa la temperatura i aire fred en alçada, doncs també podríem tenir un augment de la inestabilitat amb xàfecs i tempestes aquí a la comarca. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, el que toca parlar és de la calor, que torna a ser ben intensa, com dèiem, aquest cap de setmana. D'entrada, avui, aquesta tarda, amb vents lleugerament moderats de component sud-oest, de Garbí, la situació marítima tampoc massa alterada, amb marejol alt, com a molt alguna petita àrea de maró cap a la costa del Maresme Nord, poca cosa, i el que dèiem, temperatures semblants a les d'ahir. Demà pugen les màximes cap als 35 graus ja puntualment, o si més no fregant-los, a l'interior de la comarca, 32, 33 puntualment també cap a la franja costanera, i serà dissabte quan arribarà el màxim d'aquesta nova calor.

0: Finalitzem l'informatiu repassant en títols quines han estat les notícies destacades del dia. Entre altres, un camió ha tombat un arbre i un fanal després de xocar la cruïlla del carrer del Mig. Avui s'ha registrat un incident de trànsit sense gravetat quan un camió ha donat un cop fora en arribar a la intersecció amb l'avinguda Francesc Macià. L'impacte ha estat prou intens com per deixar l'arbre completament tombat a la cantonada, trencant també un dels vidres del camió. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat la policia local per gestionar la circulació i avaluar els danys. L'accident s'ha saldat únicament amb danys materials i sense cap persona ferida. Hem parlat d'alguns dels actes de Festa Major. Entre altres, el Club Patí Palafolls duplica la quantitat de cartrons per la segona edició del bingo musical de Festa Major. L'entitat ha decidit ampliar de forma significativa la capacitat de l'esdeveniment a causa de l'èxit que va tenir l'estrena l'any passat. Per aconseguir un ritme de joc molt més àgil i dinàmic, l'organització ha reduït el repertori de la llista de reproducció perquè l'activitat no s'allargui en excés. I el barri Sant Lluís es prepara per acollir una cursa popular d'orientació lineal el pròxim 19 de setembre. La cursa tindrà sortides esglaonades a partir de les 10 del matí, moment en què també s'oferirà una formació introductòria pels qui s'estrenin en aquest esport. L'organització ha preparat 5 circuits de diferents dificultats, des del més curt d'un quilòmetre per infants fins al més llarg de 5 quilòmetres, que s'estendrà fins a fregar el terme de Malgrat de Mar. Es recomana fer la inscripció de forma anticipada abans del 14 de setembre, mitjançant el web Habilitat. I en política s'ha presentat Som-hi, la nova candidatura unitària d'Esquerra, la CUP i un grup d'independents de Malgrat de Mar. La nova marca electoral neix com un espai municipalista d'esquerres per establir una alternativa real de govern basada en la transparència, la col·laboració i la participació directa. Amb el manifest Un camí clar, un projecte comú, construïm una alternativa per Malgrat, la plataforma ja ha definit com a prioritats l'habitatge digne, la sostenibilitat, el comerç local i els serveis públics. En els pròxims dies, la formació iniciarà trobades sectorials per obrir i compartir el projecte carrer a carrer amb tots els veïns. I finalment, la Corporació de Salut ha ampliat els serveis del programa Domum per pacients oncològics i les seves famílies. L'aliança s'ha formalitzat mitjançant la signatura de 2 nous convenis amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicé i la Fundació Oncolliga Barcelona. D'una banda, la Fundació Natura Vicé impartirà sessions individuals d'estètica oncològica a partir d'aquest mes per ensenyar tractaments d'autocura de la pell i mitigar els efectes dels tractaments mèdics. De l'altra, Oncolliga, que ja col·laborava fent ioga suau, impulsarà un nou grup de suport liderat per una psicooncòloga per acompanyar els pacients amb l'adaptació i la assimilació del seu diagnòstic. Fins aquí l'informatiu d'aquest 3 de setembre del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Recordem que aquesta tarda és el pregó de Festa Major a partir de les 9 del vespre al Palauet. Des de la ràdio estarem seguint tots els actes, tant avui com també divendres, dissabte i diumenge. Així que ja sabeu, a partir de les 6 de la tarda i fins les 9 del vespre, Ràdio Palafolls us acompanya en aquesta Festa Major. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.